0: Seguim a Nits de Ràdio, seguim parlant de cinema, i el Pablo Mérida ens havia explicat en minut i mig el que hagués pogut ser una gran pel·lícula que dura més de 2 hores, Pràcticamente Màgia 2.
1: Sí, és que no entendí jo que lo de Pràcticamente Màgia 2 ja era sobre la duració de la pel·li. És Pràcticamente Màgia que hacemos 2 horas.
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Que tú dices, ostras, no fastidies. Sí, sí, sí. Bueno, ¿cómo lo consiguen? Hacen una cosa que no es la primera vez que yo lo veo en una película, esto os va a sonar, y cuando ocurre es irritante al máximo, porque yo, ya os digo, a la 1:20 estaba agotado, o sea, ya no podía más ni de magia ni nada. Sí, sí.

I un cop ens hem posat el dia del cinema, doncs el que fem és escoltar el millor de la temporada, perquè seguim celebrant la diada, una miqueta de pont, hem fet aquesta aturada en el pont per poder explicar-vos el cinema, i ara us deixem amb els millors continguts de la temporada, aquí, a Nits de Ràdio.

Florence Nightingale, nascuda el 12 de maig del 1820 a Florència i morta el 13 d'agost del 1910 a Londres, és una figura emblemàtica en la història de la infermeria moderna. Nightingale va néixer en una família britànica adinerada. El seu pare, William Edward Nightingale, havia heretat el nom de la seva família i una propietat a Derbyshire, mentre que la seva mare, la Frances Smith, era descendent d'una abolicionista. La seva família va jugar un paper important en la seva infantesa, però les expectatives socials i familiars l'obligaven a seguir el camí tradicional de les dones de la seva classe social, limitant-se a les funcions d'esposa i de mare. Inspirada pel que ella va interpretar com una crida de Déu, va anunciar al febrer del 1837, mentre es trobava a Embley Park, la seva decisió de dedicar-se a la infermeria a partir del 1844. Aquesta decisió constituïa un desafiament per les convencions socials de l'època, on la dona estava destinada a complir amb el rol d'esposa.

esposa i de mare. Després de molts sacrificis i la forta oposició de la seva família, en especial de la seva mare i de la seva germana, va aconseguir formar-se com a infermera. El polític i poeta Richard Monckton Milnes, que seria un dels seus més ferms suports polítics i intel·lectuals, va arribar a proposar-li matrimoni, però ella el va rebutjar convençuda que interferiria amb la seva decisió de consagrar-se a la infermeria. També va mantenir una estreta relació amb Benjamin Jowett, de qui es presumeix que també va proposar-li matrimoni. A Roma va conèixer el 1847 a Sidney Herbert, un jove polític que es trobava de lluna de mel i amb qui va iniciar una amistat que va ser decisiva per als seus projectes, gràcies al suport que li brindaria en ocupar anys més tard la Secretaria de Guerra. La seva passió per la infermeria va ser un tema de conflicte i sacrifici, ja que va haver de lluitar contra les expectatives tradicionals i la pressió familiar per aconseguir la seva meta. Va començar a formar-se com a infermera a l'Institut per a la Cura de les Senyores Malaltes a Londres i el 1853 va assumir el càrrec de superintendent en aquest institut. La seva carrera va començar amb un suport financer significatiu del seu pare, el que li va permetre treballar sense les preocupacions econòmiques que podrien haver limitat la seva carrera. El moment decisiu de la seva vida va arribar amb la Guerra de Crimea. Les condicions terribles a l'hospital de Scutari van servir com un catalitzador per a la seva transformació en una figura internacional. Amb el suport de Sidney Herbert, qui era secretari de la guerra aleshores, Nightingale va liderar un grup d'infermeres voluntàries cap a Crimea. Allí va enfrontar-se a una situació alarmant. Les condicions dels hospitals eren deplorables, amb una mortalitat altíssima entre els soldats per malalties i infeccions. Nightingale va implementar millores significatives en la higiene i la gestió hospitalària, tot i que les seves iniciatives inicials no van ser immediatament reconegudes. A principis del segle XX, s'acceptava que la gestió de Nightingale va reduir l'índex de mortalitat del 42% al 2%, ja fos realitzant millores a la higiene o reclamant a la Comissió Sanitària. El seu treball es va caracteritzar per una gran dedicació i un enfocament innovador. Durant les nits, Nightingale realitzava rondes amb una làmpada, una imatge que li va atorgar el sobrenom de la dama de la làmpada. En ple conflicte, un article de The Times, publicat en l'edició del dijous 8 de febrer del 1855, deia: «Sense exageració alguna, és un àngel guardià en aquests hospitals i mentre la seva gràcil figura va silenciosament pels corredors, la cara dels desafortunats se suavitza amb gratitud a la vista d'ella. Quan tots els oficials mèdics s'han retirat ja i el silenci i la foscor descendeixen sobre tants postrats malalts, pot observar-se-la sola amb una petita làmpada a la mà, efectuant les seves solitàries rondes». Després de la fi de la guerra, Florence Nightingale va començar a ser coneguda com la dama de la làmpada, a partir del poema Santa Filomena de Henry Wadsworth Longfellow, publicat el 1857, que deia així: «Mireu, en aquella casa d'aflicció, veig una dama amb una làmpada. Passa a través de les vacil·lants tenebres i es mou de sala en sala». Després de la guerra, Nightingale va aprofitar la fama i els recursos que havia guanyat per establir l'Escola Nightingale d'Infermeria a l'Hospital St. Thomas de Londres el 1860. Aquesta institució va ser la primera escola laica de formació d'infermeres del món i va marcar un canvi radical en la manera com es veia la infermeria. L'escola va establir estàndards professionals per a la formació d'infermeres, posant un èmfasi en la competència científica i tècnica. El model educatiu creat per Nightingale es va convertir en una referència per a altres escoles d'infermeria a nivell global. Malgrat els seus èxits, Nightingale va patir problemes de salut durant gran part de la seva vida, incloent la depressió i diverses malalties cròniques com la brucel·losi. Aquesta condició la va portar a passar gran part dels darrers anys de la seva vida postrada en un llit, però va continuar treballant de manera remota en reformes sanitàries i en la planificació hospitalària.
va dedicar gran part del seu temps a escriure i a influir en les polítiques de salut pública, fins i tot amb la seva condició física deteriorada.

El 1859 es van publicar les seves notes sobre infermeria. Què és i què no és? Un petit llibre que va servir com a base del programa d'estudis de l'escola Nightingale i d'altres escoles d'infermeria que van seguir el mateix model, malgrat haver estat escrit com a guia per a aquells que exercien cures d'infermeria a domicili. En el prefaci va afirmar el següent: cada dia té més importància el coneixement de la higiene, el coneixement de la infermeria, en altres paraules, l'art de mantenir-se en estat de salut, prevenint la malaltia o recuperant-se d'ella. És el coneixement que tothom ha de tenir, diferent del coneixement mèdic, propi solament d'una professió. Com a curiositat, la seva veu roman. I és que la veu de Nightingale va quedar registrada en una gravació fonogràfica del 1890 preservada a la British Library Sound Archive. La gravació es va fer en suport a un fons d'assistència als veterans de la càrrega de la Brigada Lleugera. Així sona aquest àudio. Quan ja no sigui ni tan sols una memòria, tan sols un nom... Confio en que la meva veu podrà perpetuar la gran obra de la meva vida. Déu beneeixi els meus vells i estimats camarades de Balaclava. I els porti segurs a la riba. Florence Nightingale. Florence Nightingale va morir a l'edat de 90 anys i va ser enterrada al cementiri familiar a East Wellow, Hampshire. El seu treball va ser fonamental en la creació de la Creu Roja Britànica i en la introducció de pràctiques modernes de salut pública. El seu llegat viu avui en el Dia Internacional de la Infermeria, celebrat cada any el dia del seu aniversari i en la forma en què la infermeria és practicada i reconeguda arreu del món. La seva vida, marcada per una combinació de passió, innovació i sacrifici personal, continua inspirant professionals de la salut i reformadors socials. La seva vida i obra han deixat una empremta profunda no només en el camp de la sanitat, sinó també en la manera com es percep i es practica la infermeria en

0: I una setmana més que tenim moltes, moltes ganes de poder seguir aprenent, de poder seguir viatjant al llarg de la història i conèixer moltes més coses i de vegades reaprendre o reconèixer de forma més acurada, més encertada sobre diferents períodes. I això ho fem sempre amb l'Òscar González. Òscar, benvingut una setmana més.
1: Molt bona nit.
0: Cap a on viatgem avui? Que jo sé que t'agrada, avui, això.
1: Avui sí, bueno, jo sempre gaudeixo.
0: Ell gaudeix sempre, però sí.
1: Sí, jo sempre gaudeixo fem el que fem en aquesta secció, perquè els viatges que fem sempre són interessants i a mi gairebé, pràcticament m'interessa tot. Però bueno, ja saps que un té les seves filies, un té les seves obsessions, fins i tot, i una d'elles és el món romà. Clar, i quan parlem del món romà, sempre parlem, en general, sempre parlem en masculí. Per un motiu o altre, és això, de fa uns anys, un parell d'anys, i això. Los hombres, ¿en qué piensan cuando piensan en el Imperio Romano? Y siempre piensan això, en gladiadors, en emperadors romans, no pensen pràcticament, ja no parla de dones, sinó fins i tot parlar d'homes que no siguin militars, emperadors o gladiadors. Ja parlar de dones, parlar de dones al món romà costa de vegades. Però hem de pensar-hi. Pensem que fa 2.000 anys, com avui en dia, la meitat de la població, com a mínim, la meitat eren dones. Clar, quan sempre posem el focus en un 50% de la població.
0: Cert.
1: I no parlem tant

Melina és la cançó que a aquestes alçades, però de fa uns quants anys, calculeu, perquè això sempre costa, quan dic l'any, sempre costa de calcular quanta estona fa d'això. Doncs aquesta setmana de 1975, calculeu l'any que estem, fem allò els càlculs, doncs era la cançó més venuda, ho va ser durant el senzill, ben bé va estar... dos mesos, sent la cançó des de principis d'agost, quasi diria finals de juliol, fins a ben bé meitats de setembre de 1975, la cançó, el senzill que més es venia, el disc que més es venia, era aquest Melina del grandíssim, del meravellós Camilo VI.

0: años después de su última visita a la capital española. Este sábado a las 12:30 serán los últimos entrenamientos libres y la clasificación empezará a partir de las 4 de la tarde, hora peninsular. Eso es todo. Volvemos con más información a las 5, las 4 en Canarias.
1: Síguenos por internet en OndaCero.es. Este sábado hay Radio Estadio con Edu García.
2: Si ya todo va rodado, cole, ofi, pantalón largo, mejor tener de cara los buenos partidos.
3: Y nosotros necesitamos un estadio, y además lo digo, que queremos.
4: Pues esta vez en el Bernabéu toca partidazo castizo entre el Madrid y el Rayo con mucho color de grada.
2: Quinta jornada liguera con el Atleti, Elche, Osasuna, Español y el Racing a la vez. Segunda, Internacional, Vuelta, Tenis y monoplazas en Mad Ring.
4: Sábado de Radio Estadio desde las 3:30 de la tarde.
2: ¿Has visto? Mad Ring.
5: Tienes ya una edad, Edu.
1: Onda Cero, tu radio.
6: Que lo sepas, tu perro ronca, siempre tiene hambre, es caprichoso, testarudo y tiene su propio lado del sofá. Bueno, por algo dicen que las mascotas se parecen a sus dueños. Escucha.
7: Onda Cero Cataluña, la teva radio.
8: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
9: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir.
10: Ojo, ojo.
11: Por mi hija, mato.
12: Oídos tots, eh?
13: Celebrities.
14: I una setmana més entra per la porta radiofònica, tot i que també és com si visqués aquí, entre aquesta persona i jo vivim pràcticament tota l'emissora. Tenim la sort de tenir també a Nits de Ràdio el grandíssim Robert Calvo!
15: Hola, David! Bona nit!
14: Quina il·lusió, tu!
15: Com estàs?
14: Mira, jo feliç de poder-te escoltar. A més, m'encanta la secció, m'encanta tot el que fas, però és que a més... Has confeccionat aquí una capçalera, una sintonia que és una autèntica meravella. Jo ja gaudeixo només escoltant-la, ja sabent que a més ens portaràs moments de la nostra vida, doncs ja sóc plenament feliç i sé que estem en bones mans, que és el programa que fa.
15: Que de boca no el poden rebre un millor en un programa de ràdio. Ai. És que estic encantat i feliç de passar-me una matinada mig despert per tu, per tota la teva audiència, que és moltíssima.
14: Escolta, i que estem...
15: És nombrosa d'aquesta emissora, gairebé.
14: No, home, però escolta, que a veure, la gent és molt de Robert Calvo, la gent és molt de Nits de Ràdio, per tant...
15: La gent és de David Cervelló, i de tots els que l'envolten.
14: No, escolta, i estem feliços de poder compartir, i aquesta temporada que estem fent homenatges a gent que ens ha donat la vida, perquè quan et donen moments de felicitat, poder reconnectar-los, recalcular, reescoltar, és tornar a viure, molts cops. Sí.
15: Recordem ràpidament que aquesta temporada el que proposem cada setmana són personatges de tota mena, Vull dir, potser acabarem parlant fins i tot de toreros, no
14: sí,
15: ho sé.
14: Sí, bueno.
15: Personatges que han passat per la televisió i que han marcat moments de la història de la televisió. Per això aquesta secció es diu... Celebrities.
14: Exacte.
15: Són les celebritats que han passat per la televisió. I avui en porto una que és indescriptible, David, perquè té tants adjectius i tots tan grandiloquents que, no sé, al llarg d'aquesta secció escoltarem diferents d'aquests adjectius que la defineixen, que la descriuen. Jo te la podria presentar, et podria dir el nom, però prefereixo que el digui Lauren Postigo.
16: Hola, amigos. Buenas noches. Bienvenido de nuevo al Corral de la Pacheca en Madrid, donde emitimos nuestro programa Cantares. Esta noche lo vamos a hacer con un artista que empieza a sonar con muchísima fuerza en la nueva historia de la canción española. No usa trajes de faralaes, no usa trajes folclóricos, no usa peinetas ni mantillas. Pertenece a una nueva generación de valores que intenta darle nuevos aires a esta canción que con tantos adeptos cuenta en España. Su plato fuerte es la rumba flamencada. En sus actuaciones, su nombre es María Jiménez.

0: Efectivament, avui passa per les celebrities Maria Jiménez. David, una dona que és geni i figura i que ho va ser fins a la sepultura. Una sepultura que se li va donar ara fa 2 anys. Mm-hmm. Es va deixar fa 2 anys, un mes de setembre d'ara fa 2 anys. I avui li volem fer aquest homenatge perquè crec que en aquest país no es fa prou homenatges, sobretot en vida, a les persones que han suposat tantíssim per la història de la música, en aquest cas, de la televisió, perquè ha estat presentadora de televisió també, ha estat entrevistadora, ha estat entrevistada i avui la repassarem en la faceta més aviat d'entrevistada. Maria Jiménez és una dona que podríem dir que va mostrar la seva personalitat des del primer moment, des de la seva primera aparició televisiva. A la dècada dels 70, una jove rossa, exuberant, eròtica, va aparèixer a les pantalles d'una televisió que estava a camí entre el final de la dictadura i l'inici de la transició, i ja a finals dels 70, en la part final de la transició. Maria Jiménez va ser convidada l'any 1978 a aquest programa Cantares, de Lauren Postigo, mític programa, des del Corral de la Pacheca, on hi van passar tantes artistes i tants artistes, i allà ella ja, podríem dir, a mi em sorprèn d'aquest fragment que escoltarem ara, que Maria Jiménez ja era estupenda des del primer minut.
1: Mm. Hola, tu eres Lauren Postigo? ¿Me firmas un autógrafo, mi alma?
2: María, precisamente escribiendo de ti estaba, mi vida.
1: No será una carta, ¿no?
2: No, estaba escribiendo una entrevista. Para,
1: ¿sí?
2: O sea, para tomando notas de tu vida, de lo que has hecho, de lo que no has hecho. Sí, para exprimirte un poquito y sacarte todo lo que sea posible, ¿no? De saber.
1: Lo que tú quieras.
2: Sí. Oye, me extraña muchísimo de verte aquí. Cuando has dicho en la prensa de que tú no tenías edad suficiente para hacer cantar, digamos, esto es lo que tú has
1: dicho.
2: Bueno,
1: te debes de extrañar porque tú te has puesto el más pesado del mundo para que yo venga.
2: Eso sí es verdad. Ahora, yo lo que no sabía era que tú eras más joven que Solima y que tú eras más joven que Isabel Pantoja. Esto es lo que yo no sabía, de verdad.
1: Bueno, más joven edad no, las cosas como sean. Pero en la canción sí mucho más joven, porque yo no canto lo de hace 40 años. Isabel tiene 22 años y ajusta la cuenta, no sé cómo decirte. ¿Me comprendes?
0: Aquí ya.
2: Tú naces en Triana. ¿Qué hubo? Pasas hambre, familia muy pobre, miseria, en fin, la historia de todas. Esto no es original, ¿no? Esto no tiene nada de original, digo yo, María.
1: Bueno, no sé. Original quizás no sea, pero es la verdad, y yo lo que no puedo hacer es poner a mi padre que tenía 2 fincas, ¿entiendes? Cuando es mentira.
0: Clar. I a mi em sembla ja molt significatiu que en aquesta primera intervenció el programa Cantares ella ja es posés amb la resta de folklòriques que feien encara aquell folklore de la dictadura, de les coples, del flamenco tradicional, no? I ella venia a trencar, a ser trencadora en tots els aspectes de la vida, David.
3: Que bo. De seguida, quan deies el nom i penses, també amb la mirada actual, no? De com ha anat canviant tot el món, és d'aquelles persones que sí se li pot dir aquella frase tan manida de una persona avançada a la seva època.
0: I tant.
3: I en aquest cas ho és.
0: I a su manera, que són frases fetes, però hecha a su manera vol dir que ningú la va doblegar en cap moment. De fet, ja documentant-me per aquesta secció, he vist algun fragment en el qual algun realitzador de televisió li deia al director del programa en qüestió, a l'Íñigo, a la Maria del Monte, els deia, oye, Maria, que no ensenye tanta pierna. El censor de Televisió Espanyola, Maria Jiménez, sempre estava a l'acecho, però jo crec que la clau de Maria Jiménez està en això, en aquesta rumba eròtica, en la que mai no ensenyava, però insinuava, i era, perdó, absolutament calent, el ball de Maria Jiménez, que desbordava
3: sensualitat, tot. Sensualitat.
0: Desbordava de tot, sí, sensualitat. Bé, això era el 1978, a la final de la dècada dels 70, principis dels 80. Maria Jiménez estava en el seu millor moment, Espanya la coneixia, desbordava amb la seva personalitat, però el 8 de gener del 1985 va arribar el cop més dur de la seva vida. La seva filla, Rocío, va morir en un accident de cotxe que no estava previst, perquè estava previst que agafés un tren, no va agafar el tren que havia d'agafar, va pujar al cotxe d'uns amics i van tenir un accident de cotxe. Mesos després d'allò, setmanes després d'allò, ella va deixar de cantar, no podia cantar, va reaparèixer al programa Estudio Abierto amb José María Íñigo.
4: Lo que sucede es que María Jiménez hace mucho tiempo que no aparece públicamente desde un día maldito en el que su hija Rocío perdió la vida. Y más tarde, más temprano, la vida sigue, hay que volver a la vida, María, supongo, y que más tarde, más temprano habrá que volver a trabajar. ¿Cómo estás? ¿Cuándo vas a empezar a trabajar? ¿Cuándo vas a...?
1: Buenas noches.

0: Yo canto profesionalmente el semitono, que son las teclas negras del piano. No es una voz fácil para cantar. Tengo el tono bajo, el medio y la octava alta, y canto la misma canción en los tres tonos.
1: Y luego eso que se llamaba cuando se hablaba de Lola, el temperamento, que lo
0: la
1: tienes
0: la forma
1: tú.
0: De bailar y la forma de expresarme, sí.
1: De manera, tú dirían los ingleses o los americanos, el feeling
0: el
1: tuyo,
0: feeling,
1: ¿eh?
0: Feeling.
1: El feeling de María Jiménez. Pues
0: gracias. Aquí decimos el arte.
1: El arte, claro, sobre todo en Andalucía decimos ese arte que tiene María.
2: Es arte en totalment. Todas sus expresiones, María Jiménez. També en les entrevistes que oferia a la televisió i que ens han donat frases per a la història. En aquest moment que escoltàvem amb Maria Teresa Campos, ella estava en el pitjor moment amb Pepe Sancho i recordo una de les seves frases que diu «Hay hombres malos y peores». I després, parlant del moment que vivia amb Pepe Sancho, del qual després es va penedir de no haver-lo denunciat abans i de no haver-lo enviat a la presó perquè va ser víctima de la violència masclista,
3: sí.
2: I una de les frases que a mi em sembla meravellosa d'ella és «Cuando soy buena, cuando soy mala soy mucho mejor». Aquesta frase de María Jiménez
3: em sembla... Recordo perfectament que devia ser això, principis dels 2000, que bueno, sí. Passava per tots els programes de... Cada vegada va haver com un boom dels programes del cor en televisió, potser perquè no se n'havia fet prou, no? I llavors van començar a haver aquestes tertúlies, no?, televisives, el Donde Estás Corazón, tots aquests, sí. aquests programes, i clar, va ser quan va sorgir aquest, diguem-ne, el que havia sigut el Tómbola, no?, que només primer funcionava el Canal 9 llavors, i que quan va anar a l'Hipòdromo Nacional, doncs, tant Telecinco com Antena 3 tenien el seu programa un els divendres, l'altre els dissabtes, sí. I va ser en aquest moment de màxim esplendor del cor que va enganxar de ple el que va passar amb la Maria Jiménez i el Pepe Sancho, no?
2: Sí, ella es va passejar molt pels platós, en aquest cas de Donde Estás Corazón,
3: sí.
2: Explicant les seves penúries que li va fer passar aquest home, Pepe Sancho, que li va donar tan mala vida que la va maltractar, va ser una víctima de la violència masclista, d'un home que la pagava i la maltractava a diari. Ella va anar allà a Donde Estás Corazón a explicar tots els capítols de la seva vida, però també van explicar coses de la seva música. I a mi m'interessa un moment de la vida de María Jiménez, artística, dic, que és quan a mitjan dels 2000, el 2005, es va començar a posar plomes al cos. Recordaràs el disc?
3: Tant.
2: El disc que va dedicar a les cançons de Sabina, en aquell dia, 19 dies i 500 noches, on es va posar les plomes del Gall d'Indi, el Pavo Real. Però abans ja s'havia posat plomes per cantar. David es va atrevir amb la música mexicana.
3: Exacte.
2: I es va atrevir a cantar els grans èxits de la música mexicana passats pels sedars del flamenc, que ara escoltarem en aquesta entrevista d'On Estàs Corazón.
4: Com surge esa idea de Jiménez a Jiménez? ¿De qué manera?
0: Pues mira, yo canto a José Alfredo Jiménez desde muy niña. En mi primer disco canto con Golpes de Pecho y Vámonos. José Alfredo Jiménez, para definirlo en muy pocas palabras, que es muy poco conocido en este país, pues ha compuesto El Rey, Paloma Negra, Te Solté las Riendas. En definitiva, es el padre de la música mexicana.
5: ¡Ay,

0: y los maricones la acompañaron toda la vida.
1: Quina meravella.
0: En una entrevista a DEC, a Dónde estás corazón, parlant de Pepe Sancho, que era un ésser detestable en totes les seves... bueno, com a actor no el jutjaré, però, però separant l'obra de la persona, doncs és un ésser detestable. Pepe Sancho, també, a part de ser un maltractador, era un homòfob. I ella li va contestar d'aquesta manera a Dónde estás corazón.
2: Yo digo siempre que quien maquilla a las estrellas, los maricones. Quien las peina, los maricones. ¿Quién las viste? Los maricones. ¿Quién viste a las vírgenes? Los maricones. Pues entonces, si no te gustan los maricones a estas alturas, te va a tener que ir a una isla solo.
0: Em sembla...
1: Quin geni.
0: Em sembla meravellós.
1: Meravellós. Ella parlava com pensava o pensava com sí, sí. parlava, és a dir, en el sentit que no tenia filtres, i em sembla una cosa interessant, perquè segons quins filtres resten creativitat, però és que m'ha agradat molt me quité de limpiar, no tot això. Fem una mini pausa, però no nos quitamos del Robert Calvo i de la Mari Jiménez, perquè de seguida ens segueix explicant aquesta celebrity que es mereix tots els homenatges i més. Fins ara mateix.
3: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
4: A Barcelona, la Virreina Centre de la Imatge acull l'exposició La Fraternitat de les Imatges Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara, en la que hi podem trobar material inèdit procedent de l'arxiu de l'autor. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana. La mostra es podrà visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Framefield Festival encara la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre.
3: Apunta-t'ho a l'agenda. Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
5: Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir...
6: Ojo, ojo.
7: Por mi hija, mato.
8: Oídos tots, eh?
3: Celebrities.
1: Seguim a Celebrities dins de Nits de Ràdio, que ja és com si... Al final serà Nits de Ràdio dins de Celebrities, perquè m'agrada tant aquesta sintonia que la posaré ja tots els dimarts només per obrir. I estem fent homenatge merescudíssim a la gran Maria Jiménez en tot el que va suposar. I a més, crec que és un exemple molt clar del que volíem en aquesta secció, perquè al final... Qualsevol persona, doncs, arribava, sobretot abans, ara ja no tant, perquè pot ser per altres motius, però arribava a la televisió per un talent desmesurat, no? Per un talent que feia que es guanyés la vida, com deia ella mateixa, algo que le quitó de limpiar, no? En aquest cas, i era pues, el seu art. Però un cop a la televisió, que era el gran escaparate, l'hipòdromo nacional, com diuen Monegal, després es podia tenir més o menys personalitat, ser més o menys atractiva per la televisió, no? Allò que fos...
0: Ella era hipnòtica.
1: Era hipnòtica, doncs clar, o et propulsava o quasi passaves desapercebut i ja feies com una segona divisió, no? I en el seu cas, doncs la va propulsar aquesta personalitat única que tenia i que hem vist com, per exemple, com amb aquesta naturalitat que parlava i que era tan seva i tan peculiar, eh?
0: Sí, ella deia, yo soy más de la calle, me gusta hablar con todo el mundo y eso no lo hace una diva. Ella no es considerava diva en cap moment. De fet, deia que tenia por al públic, que l'escenari li imposava moltíssim i que no era tan gran com ens volia demostrar. Potser

0: un personatge, al cap i a la fi, mm-hmm. o una, un personatge no, perquè no, no fingia, però sí, un, allò que sí, una màscara, coraça, no? Una, sí, una cuirassa, no?
1: Sí, sí, sí.
0: Bé, escoltàvem a Maria Jiménez explicant que ella va venir a Barcelona amb 15 anys, que es va

0: encantada de ser como soy, me ha aceptado. Y el que no, como las lentejas, si quiere me come, si no, que me deje.
1: Yo soy muy buena por las buenas, pero por las malas soy mejor, ¿eh?
2: Y mira, hago lo que me sale del mismísimo coño, que lo sepáis todos. ¡Se acabó!
3: Maravillós. Ai, aquest, aquest homenatge que li ha fet en Robert Calvo a la Maria Jiménez. Amb la
4: filosofia de vida, amb aquest no tenemos que tener rencores ni nada negativo, lo que tenemos que hacer es las cosas por bulerías, el que no lo haga así va de culo, porque si no, cae en su propio pozo.
3: És meravellós perquè diu molt de... No és només és allò de... No és sortir de la zona de confort perquè sí o quedar-se apalancat. No, és donar un motiu. De fer-ho amb elegància, de fer-ho amb brio, de fer-ho amb ganes, de fer-ho amb intenció, de fer-ho amb un sentit, no? Les coses les hem de fer en sentit. I viure, perquè com molt bé ens has explicat, la vida són tres dies... És que m'ha encantat. La vida són tres dies, dos està nublado...
4: Dos està nublado, aprovecha el café bueno.
3: Aprovecha el café bueno. És que és insuperable aquesta frase.
4: És insuperable. És la dona que va fer el que ningú feia quan gairebé no es podia fer... Només ho feia ella, Maria Jiménez.
3: Com hem dit, una avançada al seu temps i que val la pena que la recordem, i com sempre ens queda l'obra i la música. Gràcies, amb majúscules, Robert Calvo, per aquest homenatge i per tenir una setmana més, fer-nos vibrar i emocionar. Fins la propera setmana.
4: Gràcies a tu. Adéu-siau.

0: Si hi ha una... ja segur que teniu moltes frases, moltes situacions, moltes coses, moltes vivències que, si us pregunten, no, quina frase, quina ocurrència et va fer canviar la mirada davant del món? Jo recordo perfectament en un capítol veient la sèrie Frasier, ja fa molts anys, que el pare del Frasier, que era un home que havia sigut policia i que ara passava tot el dia només passejant amb el gos i estant en el sofà, li donava una conversa al Frasier perquè algú tenia dubtes i deia, mira, amb els anys, quan passen els anys, de l'únic que te'n repeteixes, te'n penedeixes, no és de les cops que et vas equivocar, sinó dels cops que no vas fer o dir allò que senties, perquè et perseguiria sempre el que hagués passat, no? I aquesta és una de les moltes preguntes, o és una de les moltes situacions que us vindran al cap llegint un llibre que és fantàstic, que es diu Les coses que t'hauria volgut dir, que està escrit per l'Àlex Bosch. Àlex, gràcies per passar pel programa.
1: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Molts cops, això hi ha moltes coses, Àlex, que vas aprenent amb els anys, i els anys passen. L'Àlex i jo som més o menys de la mateixa quinta, i quan he vist la referència al Malibu amb pinya i dic, sí, som de la mateixa generació. Això ha estat, per mi ha estat com un viatge del temps quan ho he vist. Dic, carai, sí, això era així, no,
1: és un... Era l'alcohol dels que no ens agradava l'alcohol.
0: Efectivament, que era una combinació com única, és a dir, era un sabor, jo quasi et deia, era sabor a discoteca, o sabor sí. a lloc on estaves, allà, ja farem això, no? I clar, doncs això, no? Aquí diem, viatgem en el temps, i clar, tens una perspectiva sobre la vida de moltes coses que has anat aprenent pel camí, i que hi ha coses que dius, no, escolta, aquesta situació jo la vaig prendre sabent el que sabia en aquell moment, d'acord, és a dir, no t'has de penedir de les coses, però sí d'aquelles que no has dit o no has fet. I en el cas dels protagonistes, per exemple, una de les històries és un amor que no ha acabat de materialitzar-se. Això és molt d'aquella època, no?
1: Sí, de fet la premissa del llibre és aquest, no?

0: l'arrencada és d'algú que està en un bar, sembla que té la vida superestablerta, de fet es diu Vida Programada, el primer capítol, i és això, no? D'una persona que en principi ha recorregut el camí que tenia marcat i que no s'ha fixat molt en les vies alternatives que tenia, no? Perquè li era fàcil. I resulta que en un moment es troba per atzar en un bar una persona que li havia agradat molt en la seva època gairebé infantil, no? de 16-17 anys, i pensa què hauria passat si, i no és què hauria passat si, que és això que els nord-americans diuen els what if, sinó em puc replantejar la meva vida a partir d'ara.
1: És com si fos una...
0: és més problemàtic, no?
1: Clar, és a dir, com si t'arribés una segona o una tercera oportunitat, no? Com poder fer un volantazo, no? Això de dir, escolta, viro, no?, la meva vida i potser enllaçar amb el mai no és tard, no? Possiblement.
0: Sí. De fet, aquest llibre està ple de històries de segones oportunitats, traduïdes a la veritat o no, però sí que és un llibre de segones oportunitats, de gent que en un moment en què se suposa que ja ets adult i ja tens la vida feta,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Perquè sempre quan érem joves, la nostra generació pensava, ostres, si t'haguessin preguntat amb 15 anys si als 40 tindries la vida feta, haguessis respost que sí.
1: Sí.
0: No? I ara hi ha molta gent de 35, 40, 45, 50 que de sobte se n'adonen que potser no tenen la vida feta o no tenen la vida que voldrien, no? I comencen a pensar en què hauria passat si o què passaria si,
1: sí,
0: no? Aquesta doble pregunta, no? cap a passat i cap a futur. I el llibre està ple d'aquestes històries.
1: Totalment, perquè de fet la que parla, diguem-ne, de perseguir l'èxit, com si diguéssim, a mi em fa venir moltes preguntes just en la línia del que estàs comentant ara, no? Nosaltres érem una generació, els que vam néixer als 70s, 80s, no?, com si diguéssim, que et plantejaves, d'alguna manera potser més activa o menys, hi havia un debat intern que et deia, em dedico al que m'agrada o allò que em podré guanyar la vida? Aquell debat estava bastant, i més gent com tu que escrius també, aquest debat sempre ha existit, no? De dir, bueno, no, potser tu fes això i més endavant si d'això, d'aquesta manera. I aquestes preguntes tenien un sentit perquè sí que podien haver, anem a dir, professions que duressin tota la vida. Per tant, aquests camins existien, i camins de l'esforç, no?, de dir, pues això, en el cas d'algú, pues, que vol ser ballarina, que vol ser artista, que vol ser model, el que sigui, no?, serà un camí molt gustós, o sigui, molt, molt de part d'èxit, però també de moltes dificultats. Un pot creure que decideix lliurement, però potser passat el temps, no?, i és el que ens planteges, sí, potser no estàvem tan preparats per prendre aquestes decisions, no?
0: Sí, sí. Pel que m'expliques, et refereixes a la història de la model, no?
1: Exacte.
0: Que en aquest cas és una noia que decideix deixar-ho tot per anar a complir el somni a Nova York, és model, però arriba a aquella edat en què comença a no tenir la feina que hauria de tenir, que per una qüestió natural,
1: sí, sí,
0: comença a fer-se gran, i d'altra cosa és que la ciutat mitificada per autonomàcia, que és Nova York,
1: sí,
0: ella té la té absolutament desmitificada perquè hi viu.
1: Clar.
0: No hi va de turisme, hi viu. I aleshores té aquest doble trencament, no?, amb la seva professió i amb la ciutat on viu, i se li trenca el somni americà, mai millor dit,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: I està decidint si torna o no torna a començar una altra nova vida a Barcelona, no?
1: Aquesta...
0: I se n'adona aquesta... Ella és doblement presonera d'això.
1: Exacte,
0: no?
1: Exacte. És a dir, se li agreuja tot per aquest, diguem-ne, tot el que ha posat, tota la carn que ha posat a la graella, és no només per una professió, però també per un destí, és a dir, per un lloc, no? És a dir, és com dir... Per entendre'ns, aquella frase que li podrien haver dit, tu, rai, quina sort que tens, que t'ha anat tot bé a la vida, que vius a Nova York, que ets model, i, clar, sí, però la gent només veu la part de dalt de l'iceberg, no?, com si diguéssim.
0: Sí, és correcte, perquè segurament aquesta model, quan tornava a Barcelona o tornava a casa seva o a Catalunya, devia pensar, mira, que és la model que viu a Nova York, i encara es mitificava més la seva feina i el seu lloc.
1: Sí.
0: I, en canvi, ella, interiorment, al

0: que viu i el que pateix, que és el que trasllada com a monòleg a la novel·la, és molt fotut. És una persona absolutament desubicada professionalment i desubicada de lloc també, no?
1: Un dels elements en comú que tenen les històries que ens planteja l'Àlex Bosch, les coses que t'hauria volgut dir, és allò de aquella pregunta que ja ve de la filosofia, diguem-ne, de val, però jo qui sóc, no? O què vull ser? Perquè clar, molts cops això ens va canviant al llarg de la vida. I no és que diguem, ai, és que és un cagadubtes. No, és que l'entorn també canvia i els hi canvia els personatges, no?
0: Sí, sí, absolutament. De fet, mira, la setmana passada vaig fer una celebració de gent que fèiem 50 anys al meu poble, que és Sant Joan de les Abadesses, i parlant amb un dels meus amics de tota la vida d'allà, em deia, amb 50 anys, em deia, jo encara estic pensant que vull ser de gran.
1: M'encanta.
0: Doncs és això, i dic, ostres, dic, és exactament això el que els hi passa a alguns dels protagonistes de la novel·la. I això no vol dir que siguin immadurs, eh?
1: Correcte.
0: Jo vull deixar molt clar,
1: correcte,
0: perquè sí. No, la idea aquesta és, jo crec que és revisable contínuament.
1: Sí.
0: Jo crec que amb 60 anys també te la pots fer, aquesta pregunta.
1: No, que te l'has de fer, segurament,
0: perquè
1: és com que has de mirar en cada moment, no? Igual que ens diu el GPS, allò de recalculando la ruta, eh? Vull dir, bueno, escolta, ja t'has passat la rotonda perquè t'ha dit en la siguiente rotonda, coja el noroeste. Jo, miri, no sé on està el noroeste, ja prou feines tinc a mirar, la tercera, la quarta ja m'he descomptat, vull dir que és normal. Per tant, diu, bueno, quina és la filosofia que està fent el GPS? Diu, pues, bueno, ens hem equivocat, oi? Pues no ens posem a cridar, eh? Manté la calma, el GPS, i diu, doncs, escolta, ja t'has passat, pues vaig a mirar des d'aquí a veure com podríem arribar allà on volies anar, no? Doncs és una mica el que hem de fer la vida, no? És a dir, sí, pensàvem que això aniria així, però perquè pensàvem que l'altre també seria d'aquesta manera. Ara el que hem de fer és parar, mirar, observar-nos, i a partir d'aquí no hem de donar explicacions. A veure, sí, bueno, pots tenir matrimoni, fills, etc, amics, tot el que vulguis, però a qui t'has de donar explicacions és a tu i justificar-te del que necessites o el que pots o has de fer en aquell moment, no?
0: Sí, sí, de fet, hi ha dues històries, bueno, totes les històries són entrellaçades,
1: Són
0: 7 capítols absolutament entrellaçats que s'han de llegir com una novel·la, però sí que hi ha una història que lliga amb això que m'estàs explicant, que és la història d'un matrimoni en crisi, i tu veus les dues visions,
1: no?
0: Veus la visió d'ella i la visió d'ell.
1: M'encanta.
0: I és una història que veus que tots dos estan acompanyant el seu fill a una festa d'aniversari, el seu fill és petit, i el matrimoni, la persona que llegeix el llibre sap que està en crisi, perquè en forma de monòleg, tant l'un com l'altre t'estan explicant què és el que senten, quines pors tenen, i no són prou valents per encarar la situació, no?
1: Cert.
0: Decidiran segurament continuar endavant, tirar endavant, no? I aleshores la novel·la busca això, no? De situar-te també en un mirall, no? Ets prou valent o no ets prou valent? I la idea aquesta de que en qualsevol moment tu pots prendre una decisió, agafar les regnes de la teva vida i anar fent. Ara que parlaves del GPS, a la cita inicial del llibre jo faig servir dues cites. La segona és d'una cançó de Wallflowers que es diu One Headlight, que parla justament sobre segones oportunitats, no? I diu, una de les interpretacions típiques d'aquesta cançó és que t'has d'imaginar la metàfora d'un cotxe que ja té molta vida, té molts quilòmetres a sobre, de sobte algú li ha passat que s'ha quedat sense un far i li queda només un far, no? Un one headlight, i que continua endavant, malgrat tot. O sigui, la idea de continuar endavant, malgrat que la vida t'hagi fet alguna cicatriu, t'hagi fet algun desperfecte, sempre tens una segona oportunitat per tirar endavant. I el llibre està ple d'aquesta idea. És un llibre bastant, diria que fosc, però sempre té un punt d'esperança, no?
1: Absolutament. Absolutament, i jo crec que és necessari, és que és un exercici de jo més tinc aquesta sensació, llegint els primers capítols, Àlex, sempre me'ls guardo pel cap de setmana per acabar-me'ls ja un cop, no, perquè si no sóc molt propens a deixar algun spoiler que no he de fer. Per tant, sempre em guardo un bocinet pel final, i jo la sensació que tinc i crec que és necessari és que amb un llibre com aquest, les coses que t'hauria volgut dir, un paral·lelament, encara que no vulgui, paral·lelament està llegint les històries, com dius, les que estan entrellaçades, però també s'està llegint a si mateix, no? Les vivències, els moments en què ha viscut situacions similars a les que estàs narrant. I per tant, jo crec que, no sé si ja lectors ja t'han fet aquesta apreciació, de dir, és que jo aquí m'he recordat quan estava en aquell viatge, quan estava en aquell projecte, aquella persona que no em vaig atrevir a dir-li i que a lo millor ella també jo li agradava o no, o per sí. Por o per risc, i he acabat amb una persona que no he sentit ni una vuitena part del que sentia per aquella, no?
0: Sí, també és perquè ho tenim molt idealitzades, no? Les vivències que no s'han...
1: És veritat.
0: O sigui, els amors que no s'han concretat i no has anat a viure, cert, els tens idealitzats i penses que hauria sigut fantàstic, cert, quan segurament no.
1: Correcte, però, correctíssim.
0: Però sí que és veritat que passa això, no? Aleshores, el llibre està ple justament d'aquesta idea de les opcions que has tingut a la vida, de gent que reflexiona sobre les opcions que ha tingut a la vida, però ho fan sense... en cap moment es jutja el personatge, no?
1: Sí.
0: És a dir, qui ho fa, si vol, és el lector, perquè els protagonistes el que t'estan fent és dient, obrint-se en canal, i t'expliquen en forma de monòleg què és el que senten, què és el que pateixen, què és el que dubten, i s'obren tant que el lector és l'únic que té una visió zenital de la història, del set i el com s'entrellacen i tot, no? I el lector és el que decideix si vol jutjar els personatges o no.
1: Ha d'unir la línia de punts, però la pots dibuixar a la teva manera també, clar.
0: Exacte, i després també hi ha aquest efecte de mirall, no? De quan tu veus gent que el llibre parla de coses universals, no? De l'amor, de la mort, del lloc on ets, parla d'aquestes coses, no? De la pàtria personal i de tot el que t'ha construït per ser com ets, no? I aleshores és molt fàcil identificar-se amb cadascun dels personatges, i crec que qualsevol persona que llegeixi el llibre se sentirà identificat amb algunes coses d'un personatge, amb algunes
1: total
0: coses d'un altre,
1: total.
0: I hi ha quatre personatges masculins, tres femenins que s'obren en canal i que t'expliquen què estan patint, no?
1: Em sembla...
0: Què estan patint i què estan disfrutant, també.
1: Absolutament. Bueno, perquè la vida és això. O sigui, la vida són emocions. Aquí sempre al programa expliquem, perquè ens ho han dit els i les expertes en psicologia, de la importància de validar les emocions, no invalidar-les, no? Llavors, que quan una persona està feliç, doncs gaudeix, i quan una persona està trista no podem dir no ploris, aquesta persona necessita plorar, doncs que plori, no? És part de l'aprenentatge que vivim. I aquest llibre, les coses que t'hauria volgut dir, de veritat, que us farà sentir coses xules, coses guapes, que dic jo, sigui en el sentit que sigui. El trobeu a la campana. Una última pregunta per l'Àlex Bosch, perquè vivim en un moment molt canviant, i quan veig autors, autores que sabeu retratar situacions, vulguis o no, pels personatges, doncs això que dèiem, no? El Malibu Pinya, que m'ha encantat. Però, clar, el que vam viure, tinc la sensació, Àlex, que va ser bastant, diguem-ne, similar durant bastants anys. Anem a dir, els que vam sortir, diguem-ne, de festa als 90 o als 2000, doncs eren més o menys similar. Però ara ha canviat molt respecte al quan nosaltres érem joves. És a dir, el tipus de plantejament. La gent és molt més esporàdic, les cites, tot. Quan escriguis una continuació o noves històries sobre el que passa ara, serà força diferent, no creus?
0: Jo crec que seria molt complicat, no?
1: Nosaltres que
0: tenim uns referents comuns molt, molt potents, no?
1: Exacte.
0: De música,
1: exacte,
0: de sèries, d'escenes de televisió. De fet, la música és molt important en aquest llibre,
1: sí,
0: i fins
1: sí
0: i tot inclou al final del llibre, hi ha un codi QR que et deriva a la llista de la música que apareix en el llibre. Perquè no crec que la música a nosaltres ens identifica molt, no?
1: Tenim una part de la banda sonora de les nostres vides molt comú, diguem, no?
0: Exacte, i tot i que hi ha músiques que segurament no coneixerà el lector, hi ha molta música que sí la coneixerà, no? Perquè tenim uns referents comuns.
1: Total.
0: Com seria escriure una novel·la sobre la gent que està vivint ara el que nosaltres vam viure als 80-90? Ostres, no en tinc ni idea, però sí que penso que nosaltres estem encavalcant-nos, no?
1: Sí.
0: Jo tinc amics
1: sí,
0: que, que amb 50 s'han apuntat a Tinder.

0: En
1: Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.
2: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.

I durant el cap de setmana també ens agrada escoltar el millor del que ha donat de si la ciutat, perquè és una manera de prendre el pols al que passa a l'actualitat, perquè cada hora té la seva vigència, els seus temes, i l'actualitat més candent és la que s'analitza a la ciutat, a tot allò que preocupa al ciutadà, que en el fons ho acabem sent tots. I ja sabeu, aquí dins de Nits de Ràdio ens agrada conèixer i escoltar moltes veus, també les de la ciutat. Seguim!

0: Sefer. Simplemente
1: feliz. Jo no sé qui ha tingut la meravellosa idea de fer aquesta careta, que és meravella,
2: a cada qual millor,
1: El meu toc està ja amb flames. Intentes continuar la cançó i ens les tallen. Així que haurem d'esperar a final de temporada.
3: Sí.
1: De moment, seguim amb la nostra secció, Montse Valls, paraula de cançó.
3: Hola de nou.
1: Amb moltes ganes d'escoltar la teva versió actual,
3: actual
1: de les paraules que ens ha portat la setmana passada.
0: Anem molt darrere,
1: Robert. Sí, home, ja t'ha posat les piles. Ja t'ha
3: vinc darrere fins i tot. Hi ha una primera cançó, ja veureu que vinc darrere.
1: Sí? Home, no, moltes broma, ganes. És a veure si coneixem alguna.
3: No, totes,
1: sí?
3: Jo crec, sí, ah, vale. Espero, almenys, no sé. Bueno, però volia comentar també de la careta.
1: Que és meravellosa.
3: És increïble, és veritat, em fa molta il·lusió, perquè tinc moltes ganes de que arribi l'última secció de la temporada per portar-les totes i poder-vos portar les que, la que hi ha de la meva estimada, perquè la meva estimada està per allà al mig.
1: T'ha fet una picadeta d'ulleta, tu, sí, a mi, a més topa,
3: sí, sí,
1: el Robert amb totes les cançons. Sí. I el Gerard, no sé si
2: a mi, algun... no, no, crec que no, no hi ha massa. Cap...
1: Li hem de dir.
2: A mi m'agrada tot.
1: Sí, tu et conformes amb tot.
2: Sí, jo m'ho escolto tot.
1: Sí.
3: Doncs això, el Robert va començar la setmana passada amb la secció, jo segueixo l'estela de les paraules que va portar ell, així que seguint l'ordre de la setmana passada, avui la primera paraula és torre. Mm-hmm. Si us sembla, comencem.

0: vida loca.
1: Això estàvem tots esperant, eh?
2: Això és rec, tu, en versió...
3: 100% us anava a dir, a mi em recorda, és rec 2, Asno, increïble amb aquesta cançó. I us deia que venia guerrera perquè jo escolto aquest programa.

0: Òbviament.
1: Ho sabem. Que hem dit alguna cosa?
0: I la setmana passada Robert Calvo va fer trampes, però
1: descaradament. Descaradament. T'has robat unes quantes, eh?
0: Denúncia. Vull posar aquí. Una denúncia pública. De Portabisbal del 2006. Sí, sí, sí, és que és la passada frenada.
1: Totalment, totalment.
2: La cançó del Bisbal de què parla?
0: No em va servir gens
1: l'explicació.
2: Parla d'un fet bíblic.
0: Gens. No, però perquè aquesta regla de 3 és una cançó que et parli del cotxe futuro, pues no la podràs portar perquè el futuro soy yo.
1: I punto.
2: Jo com que no menteixo ningú, i soc honest, crec que soc honest, em vaig colar jo mateix la setmana passada pensant que David Bisbal era previ l'any 2000, no sé per què vaig pensar-ho.
1: Ell va pensar que podia portar qualsevol cançó.
0: Sí, sí, sí. El 1950 es passava, que Operació Triunfo...
2: Ho vaig portar per...
1: En blanc i negre.
2: No, diré la veritat, ho vaig portar per tocar-li Bona Viu a la Míriam, que no li agrada gens a David Bisbal. Ja està.
0: Ho ha confessat.
1: L'objectiu és tocar-ho amb els nassos, com sempre.
0: Doncs he de dir, jo ara aquí m'he pres la meva pròpia llicència, però tampoc per tant, no us penseu, perquè aquesta cançó és del 1999.
2: Ah, mira!
1: Molt bé, molt bé.
3: Doncs, no fem de larguero. No.
0: Doncs és Living la vida loca, Ricky Martin, ja la coneixíem tots, a sobre amb aquesta referència que hem fet a SREC2. És una cançó que va canviar la història del pop llatí, i és que després del fenomen mundial que va suposar la seva actuació als Grammys llatins del 1999, Ricky Martin es va convertir en una estrella internacional, i Living la vida loca, sobretot, jo us he portat la versió en castellà perquè m'anava molt bé que deia la paraula torre, però sobretot la seva versió més Spanglish va acabar de disparar el fenomen conegut com a Latin Explosion.
2: Saps que vaig descobrir una cosa aquest estiu amb la secció de l'Alicia Escribano? Em va explicar que de Devoreme otra vez, és a dir, quan Lalo Rivera... Lalo Rivera?
1: Però de què estàs parlant?
2: Escolta'm una cosa. Quan el cantant de Devoreme otra vez grava aquella cançó i és un pelotazo, és quan, donant-se els Grammys cada any, van dir, home, hem de fer un Grammy latino, perquè aquesta cançó mereix una categoria a part. I des de llavors ja els Grammy Latino.
1: Molt bé, doncs aprenem més coses amb tu.
0: Doncs aquest tema, Living la vida loca, va ser número 1 als Estats Units durant 5 setmanes consecutives i va vendre milions de còpies arreu del món, un fet històric, que una cançó així, per un artista llatí fos número 1 durant setmanes seguides als Estats Units.
1: Doncs has començat amb força.
0: He començat amb força, ara baixem una miqueta el ritme, però amb un temón igualment, d'una pel·lícula que és una de les meves pel·lícules preferides, així que bones cares heu de posar, sisplau.

0: marit, Showers of Gold. Showers.
1: Quina pel·li,
2: quina pel·li és?
1: Sí, jo estava pensant, dic, sí. No em ve la pel·li.
2: Segur que és meravellosa.
0: És que ara no em surt ni el nom de l'actor. Un moment. El Lobet no, com es diu el Lobet? No?
1: Ah, Hugh Jackman.
0: El Hugh Jackman. És el protagonista.
2: Ah, d'aquesta del circ, no?
0: Sí, The Greatest Showman. The Greatest Showman, aquesta és Never Enough, interpretada per Lauren Allred, publicada el 2017, això, dins de la banda sonora d'aquesta magnífica pel·lícula, que si no l'heu vist, si us plau...
1: Jo no l'he vista.
2: Gerard, hem de fer una quedada per veure...
1: Sí.
0: Perquè fins i tot, jo entenc que a vegades pot fer mandra perquè és un musical i entenc que a molta gent no li agraden els musicals, però de veritat, els meus amics i els meus familiars que no els agraden els musicals han vist aquesta pel·lícula i han dit, no, és molt bona. És com Moulin Rouge, que és una excepció de musicals de bons. Doncs, The Greatest Showman també.
3: Hi ha aquesta gent que diu...
1: Moulin Rouge, no l'has vist?
3: Tampoc.
2: Mira, a mi els musicals m'agraden, però em fan molta mandra i trigo molt de temps a veure un musical i després m'encanta. Em ha passat Mamma Mia.
0: Yeah.
2: Oh, quina mandra veure això. I
1: a mi també em fan mandrota.
3: Tornar d'aquí a dues setmanes a Barcelona,
2: sí.
3: Amb una amiga de la Montse.
0: Una amiga meva, sí, ho parlarem. Mama,
2: ho parlarem. Sí, sí.
0: Doncs d'aquesta cançó la curiositat és que a la pel·lícula veiem l'actriu, la Rebecca Ferguson, interpretant la cançó, però la veu que sentim no és la d'ella, sinó que és la de Lauren Allred, que us he comentat abans. I és que durant anys molta gent no sabia qui hi havia darrere aquesta interpretació espectacular i va ser tan impactant que es va acabar convertint en una estrella de dret propi sense haver ensenyat la seva cara, per dir manera, a la pel·lícula. I anys més tard el que va fer ella va ser presentar-se al Britain's Got Talent, que
2: sí?
0: És el tu sí que tienes talent.
1: Sí,
0: tu sí que
1: vales,
0: no? Tu sí que vales, això.
3: Però ja es diu Got Talent a tot el món, ara.
0: I
2: amb
0: revelant que ella era la veu original d'aquest tema. Llavors, clar, va sorprendre molt al públic
2: i
0: al jurat. Crec que no.
2: Ni passe d'or ni aquestes coses, no?
0: No.
2: Molt
0: al final
2: bé,
0: també, com és un concurs de talents, potser guanya un

0: que fa circ, saps? O coses així, o fa màgia, o el que sigui.
1: I tant, molt bé.
0: Vinga, va, doncs, si us sembla...
2: Com tu, que fas màgia.
1: Cada dia a les 7:20.
2: No, ara està fent màgia.
1: Ah, bueno, també.
0: També, sempre, com tots vosaltres. Doncs anem amb l'última cançó, si us sembla, amb la paraula torre, amb la meva estimada. Oh!

0: que més conec de la teva amiga.
1: És que ha sonat a la ràdio últimament.
2: És tan productiva aquesta persona, té tantes cançons,
0: massa,
2: que en té una perquè la Montse posi a cada setmana de que li toca.
3: Que no has esperat ni una secció, a primera pam.
1: No, clar, perquè
0: ha trigat molt a sortir.
1: He d'estrenar-me amb Taylor, ara donarem unes setmanes de marge.
0: Fins
2: gràcies a l'oient que va dir Torre, que era de Torredembarra.
0: Sí, ja sabeu que si voleu proposar-nos paraules, 676-760908, i ens poseu la paraula. Això és per paraula de cançó de la Montse i el Robert. I ja està, i ells s'ho curren.
1: Busquin paraules.
0: Sí, que ens han proposat una per la propera secció.
1: Sí, bueno, jo anava a dir busquin paraules.
3: Que complicadeta, sí.
1: Que continguin, que estiguin dins de les lletres i de les cançons de la Taylor Swift, així jo puc portar sempre que vulgui a la Taylor. Moltes gràcies des d'aquí. Doncs això, aquesta és The Fate of Ophelia, la Taylor Swift, publicada al 2025. És una cançó que està inspirada en el personatge de l'Ophelia, de Hamlet, de William Shakespeare. I segons la informació que es va publicar amb el llançament del tema, Swift va voler com reinterpretar aquest destí tràgic del personatge de l'Ophelia des d'una perspectiva com molt més optimista, perquè la cançó el que diu és "Tu m'has salvat del destí de l'Ophelia". Mm-hmm. Recordem que l'Ophelia mor ofegada.
0: Sí.
1: Bueno, suïcidat. Heu tingut molts segles per llegir Hamlet. Crec que això, que mor ofegada, sí, perquè es tira ella al riu, sí, i és por mal d'amores, de traïció.
0: La típica imatge, ella envoltada, sí, de flors. I
1: exacte. Doncs el senzill es va convertir en un dels grans fenòmens del 2025, arribant al número 1 en diversos països i acumulant rècords de reproduccions a plataformes durant la seva primera setmana. Ha sigut, jo crec que, dels èxits més heavies de la Taylor Swift amb un primer single, perquè aquesta cançó la va treure, us anava a dir abans, o jo crec que justament quan va llançar el disc va sortir, no estic convençuda
0: encara.
1: No t'ho
0: sabria dir.
1: Jo tampoc, i mira que se't fan, eh? Però va ser d'aquests temes que ho va explotar de seguida i jo contenta, la veritat.
0: Doncs molt bé, si tu estàs contenta, nosaltres estem contents. Montse Valls, vinga, següent paraula.
1: Vinga, va, canviem de paraula, ara ens toca estiu.
0: Mama,
1: estem a punt de sortir de l'estiu.
0: Ja no ens en recordem, però, de vacances d'estiu.
1: Però amb aquesta calor ens en recordem bé,
0: sí, encara estem, novembre no
1: estem a l'estiu. Exacte. Doncs si pensem així, en català, en l'estiu, a mi la primera cançó que em ve al cap és aquesta. No em

0: Això és el que pensava jo dilluns passat, abans de tornar-me a reincorporar aquí a la feina, que no s'acabi l'estiu, si us plau. Doncs és que no s'acabi de Figo Flowers. Si hi ha una cançó que ha acompanyat a milers de catalans durant els últims estius, és aquesta, amb un videoclip a sobre que acumula milions de visualitzacions i va ajudar també a donar a conèixer encara més el duet abans de l'explosió definitiva que van viure amb els seus treballs posteriors i amb la publicació del disc de La Calçotada.
1: Volia dir que l'estiu és una manera de viure, una manera de ser, vull dir, pot ser estiu tot l'any per una persona, no?
0: Sí, però no és el mateix estan treballant que no estan fent el que t'ha de
2: gana. Si no tens molta pasta i has de treballar i has d'anar amb bufanda i tal, ja costa més imaginar-se que és estiu.
1: L'estiu està dins de les persones.
2: És com l'edat, no?
1: Sí, hi ha gent que és hivern tota l'estona.
3: Home, i quan arriba el Nadal...
2: Jo per mi...
1: Tu ets primavera.
2: No, jo sóc hivern. Tinc unes ganes d'hivern.
3: I quan arriba el Nadal pensant l'estiu és una mica complicat.
2: Clar. Home, per tu a l'estiu... No la posis. És que l'Ivan no la posis.
1: Ahir ja l'Olga ja va pronunciar la paraula sense que jo...
2: Ja parlaré jo amb l'Olga.
1: I ara el Gerard. Bueno.
0: Jo, si us sembla, passem a la segona cançó.
2: Sí, vinga.

0: Mira, estaven tan en tan poc que pensava que estaven cantant en català.
1: Jo t'ho juro.
0: Jo he pensat, quina cançó és aquesta? De Tallets o què és això? Flaflaus una altra vegada?
2: La interpretació. Yo estoy puesto pa ti y tú te me quitas, diablo que pique.

0: Aparte, la chamaquita, el corazón lo puso en la neverita, dice que este verano...
1: no te pongas sola, Rebequita.
2: Se queda solita.
1: L'has d'escoltar 20 vegades per entendre això, Montse. No em digueu que el jovent és el

0: ja a Suavemente, una de les cançons
1: Nova York?
0: Més conegudes.
1: Un verano sí. A Nova York,
0: ah,
1: no?
0: Pues no.
2: Oh. Ostres,
3: mare
1: aquesta,
3: mia.
1: Aquesta que la comença a entendre aquesta. Ara.
0: Em va venir aquesta. És que a mi, Neverita, us diria que és el meu top 1 o top 2 de Bad Bunny, eh? Sí. És de les meves prefes de Bad Bunny. Sí, sí, m'encanta. Bueno, és que el disc d'Un verano sin ti m'encanta.
1: És fantàstic. En bucle.
0: Doncs aquest disc va ser un fenomen global i va convertir Bad Bunny en l'artista més escoltat del món a Spotify per tercer any consecutiu. Així que...
1: No, no, Déu-n'hi-do, fenomen.
0: Va ser important. Eh? Bueno, és que també és el disc on hi ha Ojitos Lindos...
1: M'encanta aquesta.
0: Me fui de vacaciones.
1: Ah, també. Mira, també la podies haver posat.
2: És que totes
1: són... Esos ojitos lindos, algo així. Sí.
0: Y solo mírame... És que us sí. Les heu
2: de agujar. Al mirar-me diràs, mírame...
0: No, vinga, anem amb l'última d'estiu. Miriam, aquesta sí me la cantes.
1: Vinga, va.

0: No, ja no queden.
1: Bueno, sí que en queden, estem a... Que
2: no,
1: falta.
2: No, que l'estiu climàtic ja ha acabat.
1: Però l'astronòmic és el dia 23 que se'n va.
2: Ah, quan li convé, sí, diu una cosa, sí, sí, eh?
1: Jo dic la realitat.
2: Sí, sí.
3: Doncs aquest és Dies de Verano, Amaral, any 2005, un clàssic absolut del pop espanyol del segle XXI. Eva Amaral ha explicat que la lletra va néixer a partir de records personals i de la idea de conservar moments feliços que ja han passat, com ens passa moltes vegades a l'estiu.
2: Sort tenim d'aquests records, per superar l'hivern, perquè si no... Ui, el Robert ja està plorant. Què li passa al Robert?
1: Que em recorda la Vic Tirado.
2: Mare de Déu. A veure, Robert Calvo, hem d'anar superant ja l'època de Vic Tirado. David no tornarà.
1: Jo sé que no tornarà, però el tinc al meu cor i al meu record.
2: Bueno, doncs el truques ara i...
3: Em va molt bé amb la paraula que ve ara, perquè és final.
2: Hombre, el
3: final d'etapes, que són importants marcar finals també, i nous principis. Sempre és important. I la primera cançó que porto, Gerard, aquesta va per tu.
4: Para empezar, diré que es el final.
2: M'encanta la cara del Gerard.
3: No
4: és un final, tan solo és un final.
3: Tu sempre has reconegut aquest grup quan l'he portat.
4: Que ja no hi vuelta atrás.
0: Ai, ai, ai, doncs ara estic quedant fatal.
4: Solo
3: ara no.
1: Després.
3: Ara no.
1: Escolta bé.
3: No se't sona la veu?
0: Sí, em vol sonar, però... Ostres, ara estic totalment perdut.
2: Fins i tot el Robert i jo la coneixem.
0: Sí, sí, ja he vist que us heu arrencat a cantar i dic, però on...

0: havia escoltat mai, t'ho dic en sèrio. No. I a mi per què? Si no el conec...
1: Perquè és M-Clan.
0: M-Clan. T'ho anava a dir ara M-Clan,
1: M-Clan però...
0: però
1: sempre m'has reconegut M-Clan.
2: Doncs és... les
0: sí, però ara
2: pensava
0: no...
2: que era una de les més conegudes. De...
0: Carlos Tarque, doncs sí, sí. Jo és que després de Carolina...
3: Ai, Carlos Tarque.
0: El teu amic, Robert.
3: Un amic de tota la vida meu.
1: Doncs aquesta és Miedo, és de l'any 2004, és una de les balades més estimades del grup murcià i la seva popularitat va anar creixent amb els anys fins a convertir-la en una de les cançons imprescindibles del repertori de Carlos Tarque. També es va fer molt coneguda entre el jovent d'ara per la final d'Operación Triunfo 2017 amb la Amaya Romero, Amaya d'Espanya, que va cantar aquesta
3: Amaya
1: cançó.
3: Espanya.
1: Va cantar aquesta cançó per la seva final.
2: Doncs vinga, ja tenim la primera...
1: Ara m'encanta la que us porto. Vinga,
2: sí?
1: Va,
2: si t'agraden sí. Totes.
1: Bueno, sí, però és que és molt jo, eh? Vull dir, no crec que a vosaltres
2: Taylor
1: us agradi.
2: No,
1: és l'altra noia que també m'agrada molt.
4: No lo pienses más, no mientas que...
3: Aitana.
0: La Taylor espanyola, no?
2: Sí. Vas anar al concert?
1: Ahir. Sí. Ara diu, final.
4: Mi madre dice que al final...
2: Van agafar amb pinces, Montse Valls. No sabia la paraula estrella,
0: La volia posar, sigui com sigui.
1: És que a sobre, clar, vinc de ressaca emocional pel concert d'ahir de l'Aitana, llavors la volia portar sí o sí. Concerts molt bonics i molt guais que està fent a Barcelona. S'està convertint en una diva total, o sigui...
3: Quants dies ha fet?
1: Ha fet quatre. Bueno, va fer divendres, dissabte, dilluns, dimarts.
2: Mm-hmm. Molt bé.
1: Això, aquesta cançó és Duele un montón despedirme de ti, és d'Aitana i Jay Wheeler. És una cançó publicada el 2025 i forma part del quart àlbum de la catalana titulat Cuarto Azul, que ara la gira que està fent és per aquest àlbum, Cuarto Azul. Mm-hmm. És una col·laboració que va sorprendre els seguidors dels dos artistes perquè combina el pop melòdic d'Aitana i l'estil més

0: urbà i romàntic de Jay Wheeler, i la veritat és que la gent al principi no els ajuntava, però després de fer aquest tema, jo he de dir, és dels meus preferits d'aquest disc de l'Aitana. Així que res, amb l'Aitana arribem a l'última cançó.
1: Vinga, que teniu ganes? Arribem al final del programa ja. Vinga.

0: Nada valgo sin tu amor, Juanes, sí, una cançó de l'any 2004 que també m'anava com anillo al dedo, sí, sí, per portar-ho aquí al final. No? Sí. Jo el porto bastant, eh? Sí.
1: Vull dir, que sí, cançons sí, sí, noves.
0: Ah, noves. Jo, no, tranquils, jo us porto de les antigues.
2: Camisa negra.
0: Doncs és una cançó que va arribar al número 1 en diversos països, va guanyar un Grammy Llatí a la millor cançó rock, i Juanes ha explicat que no és una cançó que parla només d'amor romàntic, sinó que de l'amor en tots els seus aspectes.
2: Que maco que és l'amor i que maca és aquesta secció que ens encanta, Parola de cançó. Montse Valls, moltíssimes gràcies com sempre i gràcies per aguantar-nos una temporada més amb aquesta secció.
0: Gràcies a vosaltres per aguantar-me
2: a mi. No, fins demà, Montse.
0: Fins demà.
3: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Franc.
4: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades per acompanyar-te.

0: A Onda Cero Catalunya posem música a les matinades.
1: El dilema del divendres amb Lluís Soler i Roca.
2: Lluís Soler, no sé si t'he dit bon dia abans.
3: No, bon dia. També et diré una cosa, a mi poso una mica dels nervis aquests programes de ràdio que s'estan saludant tot el rato. Bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia, bon dia. I cada cop, no sé si ho feu vosaltres.
2: No,
3: jo crec que no ho feu, perquè vosaltres teniu gust i nivell i professionalitat. Però hi ha programes que s'estan saludant els seccionistes que van entrant i tot el rato li diuen bon dia.
4: No cal. Educació.
3: Ja sé, bon dia primer, al principi.
2: Lluís Soler. Bon dia.
3: Bon dia, Míriam.
2: Perquè aquí faré el que doni la gana.
3: Tu ets la jefa i ets la patrona.
2: Home, si ve un col·laborador al saludo, és que em sembla una falta d'educació.
3: Però, i bon dia,
2: mira,
3: Míriam.
2: Li dic bon dia el primer dia de temporada i ja no li torno a dir bon dia.
3: No sé, jo,
4: això és un dilema.
3: Bon dia, un cop
4: diu vostè bon dia quan entra als llocs o no em diu?
2: No, això s'està perdent, eh?
4: Sí, tant.
2: A mi em fa una ràbia, això.
3: Saps que jo he agafat la mania de dir salve, en lloc de bon dia.
4: Salve? Salve què?
2: No m'ho has dit.

0: Itàlia es fa bastant.
1: Salve Regina.
0: I es diu Salve, que és així mig religiós, mig educacional, en plan...
2: Sí, con su mirada, no?
0: Sí, i li dic Salve. I ja la gent flipa, clar. Tu ets un forn de pa del poble d'allà, del teu poble, sí. No dic el nom perquè la gent no vagi allà fent cua.
1: Sí,
0: has pot
1: sí.
0: dir el nom?
1: Sí, clar.
0: A Gironella, tu ves el forn de pa de Gironella?
1: Bueno, n'hi ha més d'un, eh?
0: Quan, els dos forns de pa que hi ha, sí. Quan hi arribi, quan entris, digues Salve, i ja veuràs com s'aparten i et fan cua.
2: Salve la reina.
0: Et deixen entrar, rei. Ah,
1: no, què? Jo, si algú em diu Salve, jo diré, te salve Maria.
2: A mi m'agrada de parlar de coses diferents de les seccions que toquen. Esteu una mica descontrolats per ser el primer divendres.
0: Estimades, estimats, la primera setmana, el primer dilema, bon dia. El primer dilema de la temporada 26-27. Atenció, que és fort.
2: Ai, mare meva. 26-27. Fa dos dies era l'efecte 2000, eh?
0: I té molt a veure amb la comunicació, perquè, escolta'm, és veritat que les generacions van canviant i ens anem comunicant en formes diferents. Vostè, et comuniques millor, prefereixes trucar per telèfon o enviar un missatge? És la pregunta.
2: La Clàudia ha posat una cara, trucant per telèfon. Estàs tu que et trucaré per telèfon?
0: Perquè a vegades has de comunicar alguna cosa i dius, què faig?
2: El Robert l'ha trucat fa un moment i no l'hi ha agafat?
3: No, però perquè tinc el no molestar, llavors la primera trucada no m'entra.
1: Que és fort això, eh?
0: Per tant, sí,
1: atenció, perquè hi ha persones com aquesta, com la Clàudia, i d'aquesta generació, vull dir...
0: Líquida.
1: Que
0: fluida.
1: A mi m'interessa que m'expliqui el per què li genera ansietat o angoixa el fet d'agafar un telèfon.
3: No,
2: us fa vergonya?
3: Sí, sí.
2: Però
3: no,
2: per què?
3: No sé, no m'agrada.
2: Però si es parla amb la gent.
3: M'incomoda.
1: Vam tenir aquí algun...
3: Sí, evidentment a la meva àvia o gent de la família així més gran, doncs pues sí, truco, però
2: escolta,
3: però, si no...
2: Tu ets periodista. Has fet tasques de producció.
3: Sí, i ho he passat molt malament trucant a la gent. I ho he passat molt malament.
2: Has de trucar.
3: A la
2: gent.
1: Ho he passat tan malament i ho ha fet molt bé.
2: Que sí, bueno, ja, però, aixecat, clar.
3: Sí. Hola, ostres. Bon dia.
0: Te vol fitxar per casa teva.
3: No puedo.
0: Això és una cosa que jo us he de dir, que jo sóc de les dues coses, per trucar, però sí que és cert que m'he adaptat a aquesta moda.
2: Sí, jo també. Jo no.
0: I cada cop parlo menys per telèfon,
1: no.
0: I si he de parlar, intento tallar ràpid. O sigui, a mi que m'estiguin, m'entretinguin, i m'estiguin explicant allà...
2: Jo tinc una persona a la meva família que quan veig el nom dic, uf, reserva la propera hora.
1: Clar, però jo sóc així. És a dir, jo si et truco i no em contestes, no pateixis, que ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, i ja et tornaré a trucar, fins que em contestis. A més, per WhatsApp hi ha coses que no s'han de parlar.
0: A més, hi ha coses que te les poden enviar per WhatsApp, que no cal una trucada.
1: No.
3: És un àudio.
0: És més pràctic.
2: A mi saps què em sap greu amb això? El dia de l'aniversari. Ja la gent no truca.
1: És molt fort.
2: També un WhatsApp.
1: És molt fort. A mi em sembla una falta de respecte.
3: Gràcies.
2: Sí, la família truca, però els amics... No ens truquem, ja és... Feliç aniversari.
1: Per mi, un amic, si tu no em truques el dia amb l'aniversari, m'enfadaré.
2: Doncs no et truco mai, sempre t'envio un WhatsApp.
0: Jo també he trucat, t'envio WhatsApp sempre.
2: Però mira, me'n recordo sempre.
1: Sí, és veritat. Que no me'n recordo jo el teu. Però, la cuenta que
2: però perquè estem aquí i veus que porto pastissers.
0: Llavors, Míriam, tu que ets més de...
2: Jo una mica com tu, eh? És veritat que estic canviant una mica i és més fàcil enviar una nota de veu o escriure un WhatsApp. Més aquí, notes de veu que WhatsApps, eh?
1: Aquí entrem en un subgènere que seria un altre dilema.
2: Però curteta, Robert Calvo.
1: Clar,
2: no les teves que són, vamos...
0: Són podcast. Programa,
2: exacte, són podcast.
1: No s'aguantes.
0: Sí, les
1: coses
2: no a tu et poso per tres.
1: No puc explicar les coses en un minut.
0: Et pots creure que jo, t'ho prometo, ahir vaig posar un missatge per dos i mig, no? És el màxim?
1: Sí, per dos.
0: Per dos és el màxim. Per dos.
1: Posaré la Míriam a per dos.
0: I semblava que encara anava valent? T'ho prometo, tu.
1: Hi ha gent que valenta encara.
0: Ostres, quasi agafa algo.
2: Però què parla així?
0: No entenc. I vaig mirar dues vegades i dic, no ho has fet bé, això? I sí, està per dos, tu.
2: Sí, és veritat, és el que m'està dient el Dani, que contestar-se per notes de veu és com trucar.
1: Sí,
2: però clar, ho fas quan tu vols.
0: És més emissora de...
2: Si no vols respondre, no respons. Pots pensar la resposta.
0: Però és més com una emissora de taxi, no? De taxista. A veure, que calla Calàbria 14. Sí.
3: A mi m'encanta quan m'envien un missatge de llarg, de 6-7 minuts.
2: No posis les meves notes de veu.
0: És que està posant àudios aquí, el col·lega.
2: Això és personal, eh?
1: Ja.
3: No m'agrada això, ficar-te un àudio de 7 minuts amb por dos i anar fent coses.
1: Bueno, ho fa l'Olga.
2: Bueno, jo això ho faig, ho deixo així.
1: L'Olga de Rubí.
2: Però ella quan ho grava.
1: Sí, ella quan ens grava la nota de veu fa el dinar.
2: Té una obsessió amb l'Olga, perdona.
1: La posa una rentadora i baixa l'ascensor i entra al cotxe i ens joga el cotxe i tot.
2: Estàs obsessionat amb l'Olga?
1: No, perquè l'estimem molt.
0: Haurà participat avui l'Olga?
1: Suposo. Espero i desitjo.
2: Tindràs una sorpresa.
1: Ah, sí?
2: Sí. Hasta aquí puedo leer.
1: Ah.
0: Però Robert, tu què has dit?
2: Jo
1: truco per telèfon sempre. Vull dir, si he de resoldre una cosa que l'he de resoldre, agafo el telèfon i truco. la gent com que no el despenja, doncs que seguiran rebent trucades. Ara, jo aquesta gent

0: que els truques i et diuen per WhatsApp, què vols? Doncs parla amb tu avui.
1: Si et truco serà per alguna cosa.
0: Home, clar, diu, no, és que parlem per aquí. Pot ser possible això?
1: Doncs potser és perquè et coneixen, gent... perquè no, a mi no, no, no fan. No, no.
2: També hi ha gent que està treballant, que està fent coses i no pot parlar.
1: Doncs ho dius, escolta, bueno, doncs,
0: després
1: truco després.
0: Després et truco. Ja, ja. Trucar, mira, el telèfon es va inventar per alguna cosa. Es diu telèfono, que vol dir distància i so. Distància i so. És que el telèfon de la Clàudia, quina marca és?
2: No diguis,
0: bueno, la marca que sigui. El telèfon d'aquesta marca, que tothom coneix,
2: sí.
0: No li coneix la veu. No sap quina veu té, perquè no li ha parlat mai. És smartphone.
1: Clar,
0: calla, que és intel·ligent.
1: Ja ho han canviat.
2: És un telèfon intel·ligent.
1: Ja. Ara ho entenem tot.
2: Porti poma o no porti poma.
1: És sí. Voleu saber què pensa la nostra audiència? Vinga. Què fa si truca per telèfon, s'envia WhatsApp? De moment a nosaltres sí, ens envien perquè... notes de veu.
0: Molt bé.
3: Bon dia, amics.
0: Bon dia.
3: Per mi el telèfon ha fet una successió com heu molt ben explicat. Les trucades eren una màgia. I tenies com un confessionari a la veu del que t'escoltava l'altre cantó. Per això hi ha el telèfon de l'esperança.
0: Sí,
3: no sé si ara reben moltes trucades.
0: Moltes.
1: I tant,
3: jo he canviat. Fruit de la joventut, ara és el WhatsApp, videotrucades. I després els missatges que tens en el grup de WhatsApp
2: bueno.
3: per desitjar-los bon dia,
2: bueno,
3: per enviar-los
2: no
3: música.
2: No cal.
1: Els grups
3: crec
1: és una altra història.
3: Crec que parlar és molt bonic, però una conversa cara a cara encara ho és més.
1: Home, i tant,
3: gràcies per les vostres paraules que sempre ens arriben cada dia amb la vostra calidesa i la vostra energia.
4: Gràcies. Bon dia, nois.
1: Bon
4: doncs
1: dia.
4: És cert que cada vegada fem servir més el WhatsApp que trucar per telèfon.
2: Clar.
4: I és una pena perquè al final és com que ja no tens tanta comunicació amb la gent.
1: No.
4: Jo sí que també, sobretot la gent més a prop, sí que ens truquem i combino WhatsApp i trucada. Però vaja, que el tema del telèfon cada vegada va menys. I jo, doncs mira, tinc col·lecció de telèfons antics. No vull que es perdi el que havia sigut abans el telèfon. Tinc també una centraleta que es feia servir.
2: Amb cable.
4: De telèfons.
2: Sí, el cable.
4: En fi, que no vull que desaparegui el telèfon.
1: No,
4: que tingueu un bon cap de setmana.
1: Igualment.
5: O la família.
1: Hola.
5: Bon cap de setmana, guapíssims.
1: Igualment.
5: Ostres, mireu, jo sóc de parlar, jo sóc de xerrar.
0: No digues.
5: Jo xerro. Amb el telèfon o amb WhatsApp de veu. Bueno, soc molt friqui per al WhatsApp de veu. Te'l puc explicar i et puc explicar les coses amb,
1: no
5: i tirar-me inclús 15 minuts explicant les coses.
2: Favor, una
0: és les meves.
5: I no em dono compte, vaig xerrant, vaig dient, vaig explicant,
2: no,
5: vaig
2: cantar, no, dona compte l'altre.
5: I vaig fent coses
0: clar.
5: I ja han passat 15 minuts i ahir n'hi ha un noi al treball que diu que em tenia d'haver dedicat a la ràdio.
1: Mira.
0: Veus?
5: Perquè diu que cada vegada que li envio un WhatsApp és un podcast.
0: Mm-hmm.
5: Jo soc de xerrar.
0: Sí.
5: Una abraçada.
6: Hola, macos.
5: Hola.
6: Mira, jo soc més de trucar.
2: Clar.
1: Molt bé.
6: Que ara que tenim un grup d'amics, que som 6, que a vegades pues, quedem per sopar o algun aniversari, a veure quin regal fem, aquest grup el tinc en silenci. Perquè és un
0: membre. Jo també.
6: I jo de tant en quant ho miro. I després tinc la mania
1: de
6: que quan tinc que trucar algú, miro l'última vegada que s'ha connectat al WhatsApp.
0: Jo també ho faig.
6: Pues
0: també.
6: Està despert o està lliure, podrà agafar el telèfon.
2: Mare de Déu.
6: I truco. O si no, depèn quina persona, li poso un WhatsApp, et puc trucar. Si em diu que sí, doncs endavant. I així doncs no molesto.
1: Això està bé.
2: Demana permís.
6: Adéu-siau i bon cap de setmana.
1: Igualment.
2: Adéu.
7: Hola, amigos.
1: Hola.
0: Hola.
7: Bueno, esto que estáis hablando del teléfono, yo soy de las antiguas,
2: claro.
7: Me gustaba hablar más por teléfono.
2: Claro.
7: Me sabía muchos números, hoy ya menos, porque ya casi nadie lo usa. Pero también procuro que los números del móvil también grabármelos en la mente, porque si no, se te olvida todo.
0: Yo lo hacía.
7: Así que yo soy de las antiguas, pero la tranquilidad que teníamos, que nos llevábamos móviles encima, eso, ahora sales de casa, ¡ay, el móvil!
1: Sí, sí.
7: Eso antes, y vivíamos la mar de felices y tranquilos. Así que, un beso para todos. Soy la Ignacia de Rubí, hermana de Olga.
1: ¡Ay,
0: qué bueno!
8: Hola, bon dia. Pues jo soc més de trucar, perquè me fica molt nerviós aquests que te fiquen el missatge de veu, que estan 2 minuts, després els contestes, ok, no sé què, i tornen a escriure.

0: Claro,
1: bueno, ¿no? Sería una, no, a grabar un audio, claro, otros dos minutos. Chica, tu camp, es el favor, y dices de tonterías.
2: Buen día.
3: Buen día.
2: Pues yo soy de las que llamo por teléfono, pero es que quiero alguien que me confirme las cosas. No soy de escribir correo. Escribe un correo y ya te lo confirmamos por correo. No, yo quiero llamar y que me digan las cosas.
3: Yo también, ¿ves?
2: Pero totalmente es así. Mis hijos, que la mayor tiene 24, el otro 20, no hablan por teléfono nunca. Yo los veo que solo hacen audios, pero a veces hacen audios de 5 minutos y digo yo, hostia, pues llama.
3: Claro.
2: Me parece algo más fácil, pero ellos no. Y yo les llamo. Yo les llamo, los veo que están en línea y te escriben, ¿me has llamado?
3: Sí.
2: O sea, es, para ellos es una cosa horrible. Un día le dije a mi hija que por qué no llamaba y me dijo que era intrusivo llamar, que es muy personal.
4: Maravilloso.
2: A ver, es una llamada, si poder la coges, claro, y si no, ya lo devolverás.
4: Es que
2: no entiendo lo que tienen los jóvenes, pero yo llamo y que me digan las cosas. Y otra cosa, oye, yo tengo un Dacia Sandero y a mí me va muy bien, ¿eh?
3: Ah, vale, si no, no he dicho nada yo.
2: Los picapiedras, no va tan
3: mal. Soy todo Víctor Lozano, ¿eh?
2: Es una baratillo. La economía está como está. Bon cap de semana.
3: Bon cap de semana.
4: Igualment,
3: ahora, voy a portar algunas dades que son importantes e interesantes.
4: No, ya es que segueix amb el mòbil. Et prohibiré entrar amb el mòbil.
5: És que hi ha una cosa important, que jo és la teoria que jo crec que els joves envien àudios i no truquen per inseguretat, perquè no volen que els hi responguin o els interfereixin a la conversa. No volen conversar perquè així envien un àudio i es queden tan amples.
4: Si en canvi, no ni punt.
5: Si en canvi és una trucada, saps que et poden interrompre, que et poden portar la contrària, que et poden... Deu ser això.
4: No
5: per
4: sé.
5: Això s'envien els àudios.
4: A veure, Robert Calvo, què vols aportar?
3: Deia la Conxita, no sé si encara algú truca al telèfon de l'Esperança. Mira, Conxita, el telèfon de l'Esperança només els primers 6 mesos d'aquest any ha rebut 87.623 trucades. A més, com que s'incorpora aquesta població jove que li costa parlar per telèfon, han posat en marxa un xat perquè puguin parlar per WhatsApp.
4: Perquè ho han vist, que
3: aquest
4: la
3: xat,
4: gent jove no trucava.
3: Aquest xat ha crescut un 32% només aquest semestre respecte al semestre anterior. L'any passat van rebre 58.000 trucades.
5: Ostres.
4: Déu-n'hi-do. Clàudia, i si és una urgència i et truquen?
5: No
4: agafes què?
6: Bueno, si em truquen 5 vegades ja em pensaré que és una urgència,
3: sí,
6: i ja l'agafaré.
4: 5 vegades? O sigui, jo m'estic morint i t'haig de trucar 5 vegades perquè m'agafis el telèfon?
5: Amb 5 ja m'he de funeral.
6: Si t'estàs morint, crec que ja has de saber que no sóc la persona a la que has de trucar perquè no te l'agafaré.
5: Bàsicament.
3: Però si la teva mare li passés alguna cosa...
6: Si em truca la meva mare, sí. Hi ha gent a la que sí li agafo, la meva mare, el meu pare i els meus avis.
3: I amb la resta
6: no em truca més gent.
3: Hi ha un submundo aquí. Es comunica per Instagram o per WhatsApp?
6: Depèn la persona i depèn la persona, mantinc una conversa diferent per WhatsApp i una altra per Insta i una altra per TikTok.
4: Quin estrès, tu.
5: I a més també diré una cosa, ara no es diu truca'm o m'escrius, no, ara es diu te abro.
6: Te abro.
5: Me ha abierto.
3: Ábrete, cariño, venga.
5: Ábreme.
4: Però jo ahir li vaig dir a la meva filla abans d'ahir, però t'ha abierto, no té Instagram, eh?
5: I es va quedar...
4: Què dices, mami? Bueno, ara se dice así,
3: la
4: nena.
3: La Miriam entra en edat moderna quan és una senyora de tota la vida.
4: Perdona, jo parlo molt modern.
3: Sí, sí. Però és una senyora de tota la vida.
4: Bueno, clar, de tota la vida no, de fa 47 anys. Doncs, déu-n'hi-do, molta participació avui.
5: Home, és que això és una cosa que divideix bastant la població.
4: Com sempre, tots els seus dilemes divideixen.
5: Clar.
6: I s'ha obert un altre
5: meló.
6: El de tenir l'hora de connexió i l'hora.
5: Això
6: el tinc tret.
4: Escolta, una ràbia.
3: La gent que ho té tret, per mi, jo s'ha fet...
4: Amagueu alguna cosa.
3: Sí, no ens ho heu de fiar.
4: No
5: jo també ho he tret, jo també ho tinc.
4: A veure, una altra.
3: L'època en la qual no hi havia mòbils, què els hagués passat a aquesta gent?
4: Buah. I quan et trucava a casa el noviet de tot...
5: Quan no hi havia mòbils, no sabien si estaves o no estaves pendent.
4: No, si arribaves bé i si no a l'altre lloc.
5: Ara estàs mirant l'hora que t'has connectat, això...
3: No, vull dir que havies de parlar sí o sí. Havies de parlar sí o sí amb el gondola o amb el fumador.
4: Haguéssim nascut amb una altra mentalitat com nosaltres i ja està, ara ha canviat les coses, doncs s'ha de respectar.
6: A mi em dóna molta ràbia tenir la notificació de que tinc un xat sense contestar, però a vegades no vull contestar en aquell moment, llavors dic, bueno, doncs ho deixo un visto...
4: Però després te n'oblides...
6: No m'acostumo a oblidar.
4: No, bueno,
6: no,
4: perquè tu ets molt responsable, però hi ha gent que s'oblida.
5: Em recorda que hi havia èpoques on la gent havia de creuar el carrer perquè tenia una trucada,
4: sí,
5: a la casa de
3: la cabina. Sí, o a
4: la cabina, anaves a trucar a la cabina.
3: El carrer i el planeta, mi casa, sí, el telèfon.
4: ET va tenir problemes. ET ara no trucaria,
3: no trucaria.
4: En WhatsApp.
3: Pobre,
4: us quedeu, nois, a la ràdio que et mereixes?
6: Vinga.
4: Si us convides. Vinga, va.
0: gravedad del asunto, hemos conocido que algunos informes hablaban de 180.000 personas. Pero ahora tenemos la

0: Senyors passatgers, gràcies per triar Ona Viatgera. Esperem que gaudeixin de l'experiència de recórrer el món amb nosaltres cada dissabte, de 7 a 8 del matí, amb Carles Lamelo. Bon viatge a Onda Cero Catalunya.
1: Què tal? Molt bon dia. Cada viatge té un so propi, per això avui t'escric la postal sonora des de Liverpool.

0: Tens 10 o 12 anys que vius a Liverpool i que has d'agafar un autobús per anar a casa d'un amic. Baixes, esperes a la parada i al teu voltant hi ha una barberia, una sucursal bancària, una estació de bombers i gent que va amunt i avall. No sembla una escena extraordinària, però anys després un d'aquells nois convertirà aquest tros de ciutat en una de les cançons més conegudes dels Beatles. Aquesta que escoltem es diu Penny Lane. I el més interessant és que Penny Lane existeix de veritat. És una zona al sud de Liverpool i sobretot un punt en què Paul McCartney i John Lennon coneixien molt bé. McCartney ha explicat que era una mena d'intercanvi d'autobusos. Ell hi passava quan anava cap a casa del John, i John també hi passava per arribar a altres llocs. Era en realitat una part habitual de la seva vida abans de ser The Beatles. Per això, quan escoltes la cançó, tens la sensació que algú t'està descrivint una ciutat. Però hi ha un petit truc, no és exactament una fotografia. McCartney agafava records reals i els transformava en cançons. Per exemple, sí que hi havia una barberia, la barberia Violetits, amb fotografies de pentinats a l'aparador, i McCartney va convertir aquelles fotografies de pentinats en una mena de galeria d'art dins d'aquesta cançó. Ell mateix ho explicava així, la realitat hi era, però després la va vestir perquè funcionés com una cançó. També hi havia un banc, i hi havia els bombers, però la cançó ho barreja tot i ho converteix en una escena gairebé cinematogràfica. I aquí hi ha una de les coses més fascinants de Penny Lane. Els Beatles no necessitaven una gran aventura per escriure una cançó sobre un lloc. Els servia una parada d'autobús, una cantonada, una persona que passava, un aparador, un carrer que havien vist centenars de vegades. I això explica molt bé la relació dels Beatles amb Liverpool. Abans de convertir-se en una banda universal, eren quatre nois que compartien autobusos, escola, carrers i barris. John Lennon vivia molt a prop, a Newcastle Road, dins de l'àrea de Penny Lane. Paul McCartney, cantava al cor de l'església de Sant Barnabàs, en aquest cas situada a tocar del nus d'autobusos. I també George Harrison, esclar, i Ringo Starr, que tenien relació quotidiana amb aquella zona de Liverpool. Per això, la cançó té una cosa molt especial. Parla d'un lloc concret, però en realitat parla de créixer, de tornar mentalment a un carrer que ja no mires amb els mateixos ulls. I fixa't que la cançó es va publicar al febrer de 1967, quan els Beatles ja eren una de les bandes més famoses del planeta. I en aquell moment, Paul McCartney no va escollir parlar d'estrelles, d'escenaris o de milions de discos. Va mirar enrere, la seva infància va tornar a Penny Lane. La cançó va sortir al mateix single, Strawberry Fields Forever, que també coneixereu, la composició que John Lennon inspirava també un lloc real de Liverpool. Dues cançons diferents, però amb una mateixa idea que ens porta de viatge: convertir la memòria d'un barri en música. I encara avui pots anar, esclar, a Penny Lane. Pots buscar la cantonada, caminar pel barri i veure que aquell lloc continua existint. Potser la barberia ja no és la mateixa, potser els autobusos han canviat, segur, però la idea continua intacta, perquè això és el que van fer els Beatles. Van aconseguir que una parada d'autobús de Liverpool entrés a la memòria musical de mig planeta. I potser la pròxima vegada que escoltis Penny Lane no imaginaràs una ciutat abstracta. Imaginaràs quatre nois esperant un autobús i un carrer, esclar, un carrer del sud de Liverpool que, gràcies a la cançó de Paul McCartney, va deixar de ser només un lloc per convertir-se en un record. I avui aquesta postal sonora acaba a Penny Lane, a la zona de Smithtown Place, al sud de Liverpool i també al nord-oest d'Anglaterra. Així comença avui Ona Viatgera, el programa de viatges d'Onda Cero Catalunya.
1: A Onda Cero Catalunya, Ona Viatgera, amb Carles Lamelo.

Aquest cap de setmana s'està celebrant a Madrid el circuit de la Fórmula 1, el Madring, que s'ha estrenat en aquest Mundial de l'11 al 13 de setembre perquè acull el Gran Premi d'Espanya. El traçat s'ubica a l'entorn d'IFEMA a Madrid i també a Valdebebas. És un circuit híbrid de 5,47 quilòmetres i la veritat és que se n'ha parlat molt, en molts aspectes. Nosaltres ho volem gestionar avui des del punt de vista turístic, és a dir, què significa per una ciutat com Madrid, com

0: hem de pensar que la ciutat de Barcelona té moltíssimes propostes, una ciutat molt viva, ja ho sabeu, amb molta agenda cultural, amb molts restaurants nous que obren, no sé si cada setmana, però pràcticament hi ha moltes obertures, hi ha també moltes propostes de caràcter cívic, i per això ens convé visitar el web barcelonasecreta.com, que en aquesta temporada també està amb nosaltres aquí a Ona Viatgera i que ens portarà recomanacions per gaudir de la capital de Catalunya. Està amb nosaltres en David León, que és periodista i redactor a Barcelona Secreta. Què tal, David, com estàs? Benvingut, bon dia.
1: Gràcies.
0: Escolta, tenim molta sort de viure en aquesta ciutat, que hi ha molta, molta, molta cosa a fer.
1: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Si pateixes de FOMO, tens un problema, això sí, se t'acaba la sort, però si no, sí, la veritat, si gaudeixes de que hi hagi cultura, que hi hagi plans, és la teva ciutat 100%.
0: A banda, comencem tu i jo aquest espai a les portes pràcticament de la Festa Major.
1: Efectivament. De fet, encara queden un parell de setmanes. Llavors, t'he portat una altra mena de plans, perquè ja en parlarem més endavant. De fet, estem molt contents de començar aquesta secció amb vosaltres. I si no m'equivoco, el proper cop que parlem estarem en plena Festa Major.
0: Efectivament, ja estarem explicant-ho tot, però vaja, que queda molt poquet, com dèiem. El primer que ens proposes és una activitat que es diu la Flash, la repesca. A veure, explica'ns.
1: La repesca, exacte. Bàsicament, el tema és, aquí estem a setembre, estem tots encara, perdent el moreno, com qui diu, i setembre és una miqueta, doncs, el mes de les bones intencions, no?, de tornar al gimnàs, de consumir més cultura, etc. I aquesta proposta a mi em va agradar molt perquè, doncs es diu La Repesca perquè és un programa que fa la Filmoteca per recuperar les pel·lícules que més èxit han tingut durant

0: durant l'any. I em va semblar molt xulo perquè al final és cinema de molta qualitat, gran pantalla d'autor, pues, per 4 euros. Llavors doncs, trobem, per exemple, pel·lis com Tardes de Soledad, d'Albert Serra, pel·lis de David Cronenberg, la pel·li de Terror Weapons, de Zach Cregger, o Flores para Antonio, de l'Elena Molina i l'Isaac i la Cuesta, que és aquest homenatge a l'Antonio Flores, tan i tan bonic, que ens serveix per això, no? per reprendre, com qui diu, el camí de la senda de la cultura i complir amb l'ens amb un d'aquests objectius que ens posem sempre, pues això, que és anar més al cine, anar més al teatre...
1: Això és anar aquí a prop, a la Filmoteca, no? Que està a prop d'on som nosaltres a la ràdio, sí. I gaudir d'aquestes sessions de cinema que, si t'has perdut alguna de les estrenes importants de l'any, doncs les programen perquè la gent les pugui anar a veure més...
0: Tot el mes. Durant tot el setembre vas tenint sessions, has d'anar consultant, tenen altres cicles, evidentment, però aquests ens va semblar molt interessant per això, perquè són pel·lis pues, contrastadíssimes, doncs això, pues, per 4 euros, si estàs per una terra pel Raval, tens unes pel·lis estupendes.
1: Tu tens alguna pendent d'aquestes que arriben, que dius...
0: Jo, Flores para Antonio, que em va... Tenia moltes ganes de veure-la i se'm va anar passant, i aquesta és una de les que, si puc, m'escaparé per agafar-la.
1: Doncs la gent ja sap que trobarà tota la informació a barcelonasecreta.com, on expliquen tots els detalls, ja els horaris, les pel·lícules, en fi, tot el que necessitem saber abans de prendre la decisió. Aquí, simplement el que fem és una mica convidar, no?, a que la gent s'animi a fer aquests plans, que és una mica la vostra feina, al final, no? D'anar pescant plans i explicar-los a les persones que ho segueixen també a internet.
0: La idea de tot el que us explicarem és aquesta, eh? O sigui, pràcticament tot el que us explicarem té el seu article corresponent a Barcelona Secreta, té la seva menció. Nosaltres tenim un article dels millors plans del mes, també tenim cada setmana un article dels millors plans de la setmana, a més de totes les novetats que anem traient, els especials de la Mercè, els especials de totes les festes majors, etc. Llavors, tot el que es mencioni aquí ho podeu anar a buscar i ampliar a la mateixa revista.
1: També ens plantegeu una escapadeta per conèixer Catalunya i volem anar a l'Albergada, en aquest cas.
0: Aquesta és que la vaig fer fa poquet, vaig fer poques vacances a l'agost, però vaig anar cap aquí. I em va cridar l'atenció perquè és com una zona per mi bastant desconeguda, que està just abans del túnel del Cadí, just abans de Bagà. Llavors és com aquesta carretera que molta gent agafa, doncs, per anar a la Cerdanya, etc., que és una carretera que molta gent coneix, però doncs, una miqueta abans hi ha un desviament i arribem a aquesta zona de doncs, l'Albergadà, Guardiola Albergadà, Massaners, etc., que em va semblar espectacular, amb una... orografia, una geografia espectacular, i on jo vaig parar particularment en un càmping que es diu Utopia, que em va semblar que era preciós, un càmping sostenible, etc., que està com molt integrat en l'entorn, amb una piscina que està mirant a les muntanyes, d'on tens una escapada que amb la que de seguida, caminant mitja hora, tens un mirador al Pedraforca, que és preciós també. I llavors em va semblar això, com una escapadeta, que estàs molt perdut, com qui diu, molt aïllat, però al cap i a la fi no estàs a més d'hora i mitja de Barcelona.
1: Clar, i tot això, amb el nom ja ens diu molt, no? Que es digui Utopia, ja em sembla molt graciós.
0: Sí, ja és una mica la idea, eh? Al final és pues, la idea aquesta d'un càmping o d'un lloc que s'integra en el paisatge, que s'integra en el seu entorn, que promou el turisme sostenible, que promou el consum responsable de l'entorn on es fa vacances, llavors ja és aquesta
1: idea. I tu creus que hi ha tendència en això, és a dir, que hi ha mercat, que la gent s'anima a fer coses que siguin una mica més sostenibles, cada vegada més us ho demanen, o noteu vosaltres que això fa créixer les visites?
0: Jo crec
1: encara,
0: que...
1: O encara no, encara estem...
0: Jo diria que encara estem en el punt de que la gent fa vacances una mica com pot, sí que crec que... Jo sí que he notat, per exemple, una alça a la tendència d'escapades, de sortides. O sigui, crec que tant abans era potser una cosa més de l'hivern o de la tardor, de la primavera, aquest tema de sortir a la muntanya, de fer caminates, de fer rutes. I jo he notat molt, per exemple, a l'estiu també, que la gent ha agraït molt tenir doncs, llocs a prop de Barcelona per anar a banyar-se, gorgs, piscines naturals, rius... aquestes escapadetes que doncs, són molt fàcils de fer, no? De que un dia tens un dia tonto i dius, pues, m'agafo el tren i en una hora, mitja hora, menys de dues hores, diguem-ne, em planto a un paratge natural, que a Catalunya la veritat és que n'hi ha mil, molt a prop de Barna, i sents això que, pues, que com qui diu, has viatjat fora del país.
1: Clar, hi ha una altra cosa també interessant que arriba sempre al setembre, que és la

0: Mana el llibre en català, que és ja un clàssic també, és així com molt estacional i és una manera també de reivindicar la bona literatura que es fa en llengua catalana.
1: És l'inici de curs literari, podríem dir ben bé, no? Aquí a Barcelona, Catalunya, fa un parell d'anys que va canviar d'ubicació, que es fa aquí al Passeig Lluís Companys, que al principi era com un canvi polèmic, però després la veritat és que tothom és molt feliç i si vas jo crec que és una cosa que es respira. Hi ha ben bé 100 paradetes, més de 200 editorials, vull dir, és una barbaritat i és un... Bueno, jo crec que si t'agrada la literatura, i bé, veritat, si no també, és un goig passar per allà perquè crec que és impossible no sentir la temptació, diguem-ne, i sortir almenys amb un parell o dos de compres, perquè és que hi ha de tot, es diu, no sé, es diu en català, perquè la literatura, evidentment, el que s'hi ven és en català, però hi ha absolutament de tot. I a més hi ha un parell de, a banda de les paradetes amb llibres, i algunes activitats com els itineraris literaris guiats, que són xulíssims, que són doncs, els autors de llibres, en aquest cas ambientats a Barcelona, que fan rutes per la ciutat explicant el que s'explica al seu llibre. Doncs, per exemple, La Gràcia de Ramon Solsona al carrer de la Xocolata, El passeig de Gràcia Burgès de Roger Bastida, una altra passejada pel romànic de Sant Pau del Camp al Raval. Vull dir, n'hi ha moltíssimes i hòstia, és que val molt la pena, perquè a banda d'això hi ha les xerrades, els tallers, és que realment això és com una festa de la literatura, però ja et dic, crec que no cal ser un gran... No cal ser un gran addicte als llibres, no cal ser un gran lector per gaudir-la.
0: Tenim una altra opció, que és durant 4 dies, prop de 25 galeries d'art contemporània de la ciutat, obren les portes perquè arriba l'opening, diguem-ne, de la temporada. L'altre dia ho explicàvem a l'edició nacional del programa, on començàvem amb Madrid, que són els primers, després València i Barcelona. Fèiem una mica de recorregut, però explica'ns, en el cas de Barcelona, com serà aquesta, en fi, aquest retrobament, aquest inici de curs de les galeries d'art.
1: Clar, és el que dèiem, és l'altre, un dels altres plans que hem posat una miqueta com a tornada al curs, no? Com a reprendre el curs i volent ampliar el nostre accés a la cultura. I en aquest sentit, Barcelona Gallery Weekend és molt xulo, perquè bàsicament el que fa és obrir en aquest cas unes 25, prop de 25 galeries d'art contemporani, en aquest cas, que són llocs que potser per qui no està ficat al mundillo doncs no són tan accessibles normalment o se'ns fan una miqueta alienes, etc. En fi, que no formen part del nostre circuit habitual de consum de cultura. I en aquest cas obren les portes de bat a bat, gratis, amb exposicions especials, festes d'inauguració, visites guiades. I jo crec que és, pues això és una manera molt xula d'agafar doncs un mapa, agafar el mapa de la Gallery Weekend i agafar un finde i fer una volta, perquè no és que sigui només al Poblenou, per posar el cliché, sinó que és per tota Barna. I jo què sé, si hagués de destacar-ne alguna, doncs, per exemple, clar, jo soc periodista gastro, a mi m'hi tira el menjar, llavors, per exemple, hi ha portes obertes a l'Arxiu de Food Cultura, que és aquesta galeria de l'Antoni Miralda, un artista històric, català històric, que ell té una col·lecció, jo diria que gairebé infinita, d'objectes pop lligats a la gastronomia, vull dir, des de termos amb la cara del papa a objectes gegants portats d'Estats Units, vull dir, realment el seu arxiu és una fantasia, és per mi massa desconegut per la trajectòria que té i jo crec que aquesta és una oportunitat perfecta per visitar-lo.
0: Clar, al final t'adones que la ciutat té moltes opcions, ens parlaves, que hi ha moltes galeries d'art al Poble Nou, que a més també està de festa major, és a dir, que pots fins i tot pràcticament, sense moure't de districte o de barri, gaudir de propostes molt diferents.
1: Clar, jo crec que és això, que a setembre tothom arriba, no?, com amb la pólvora carregadíssima de vinga, anem a muntar tot, hem estat tots fora a l'agost, anem a celebrar la tornada a la ciutat, anem a no pensar que l'estiu s'ha acabat, com qui diu. Llavors això, aquesta setmana, de fet, aquest cap de setmana mateix, comença la festa major al Poblenou, també, que doncs per mi, personalment, és una de les més estimades i una de les més xules. És llarguíssima, dura 10 dies, del 10 al 20.
0: No tenim excusa per no anar-hi.
1: No, exacte. Si no vas aquest, i vas entre setmana, i si no el cap de setmana següent, perquè hi ha activitats cada dia. I a més és una oportunitat xula, com qui diu, per retrobar-se amb el barri. No? Un barri que doncs, es parla molt de la gentrificació del barri, no? Dels problemes de vivenda al barri, I crec que quan hi passeges per allà a les festes majors i et vas trobant que si concerts, que si gincanes, hi ha una gincana per gossos, perquè ens posem uns gossos i per fer-nos una idea. Hi ha carreres de cotxes d'aquests autofabricats, cercaviles de gegants, un correfoc gegant, hi ha una festa, un piromusical també, com qui diu, bueno, focs artificials per tancar la platja, o sigui, hi ha una quantitat d'activitats tremenda. I quan hi vas passejant pels carrerons, que fan una miqueta d'olor a mar encara, que són peatonals, que tenen aquest esperit de lo que era el barri, és això, et retrobes amb aquest poble nou que molts troben a faltar.
0: I una ruta per fer el vermut, que això m'ha semblat molt bona idea. També.
1: Això, és importantíssim, amb els seus cercatasques, evidentment, aquí les festes majors, i l'important és l'important.
0: I a la gent que li agrada la música urbana, per exemple, a Barcelona, els pròxims dies hi ha el Festival B de Barcelona, clar, que serà el Fòrum.
1: Que jo diria que és el gran festival de setembre, no? Si el juny és el mes dels festivals a Barcelona, el Festival B ha estat intel·ligent i ha dit, doncs jo em quedo el setembre, i per mi de nou és un dels preferits, perquè igual que molts dels festivals de l'estiu, doncs passes calor, estan massificats, hi ha molta gent, etc. El B és com la ressaca dels festivals, podríem dir. És un festival que té un cartell molt quico, podríem dir, o sigui, un cartell amb noms xulos, ja. Aquest any hi ha el Young Beef, el Rusovski, Guitarrica, vull dir, la Mushka, la Maria Arnal, o sigui, no són noms qualsevol, diguem-ne. Biznaga, Elite, vull dir, hi ha noms molt xulos, però que potser no són aquests artistes turbo internacionals. I tot i així es fa el Fòrum i es manté un format molt, molt acceptable, és a dir, és d'aquests festivals on encara pots anar des de la primera fila fins a la barra i tornar i trobar-te amb els teus amics sense problemes.
0: Que no està massificat ni...
1: Exacte, i que això no pots dir de tots els festivals avui dia a Barcelona, llavors ja et dic jo...
0: Triomfant tant que ja es venen les entrades pràcticament com els grans concerts, els dies que... En quan surten, amb molts d'ells els abonaments més, en fi, que són més assequibles o que són més populars,
1: exacte,
0: volen al final. Escolta, sempre ens agradarà acabar en aquest espai que estrenem avui a Una Viatgera amb una recomanació gastronòmica de la mà de Barcelona Secreta.
1: Efectivament.
0: A veure, on ens portes tu avui, a dinar o a sopar?
1: Doncs mira, avui us porto un restaurant nou que ha obert a Sants, que és ben raro. El vaig provar fa 2 dies, es diu El Bitxo, i la proposta és rara, per què? Perquè en principi és algo que... No hauria de funcionar, però de cop funciona de conya. Que és un restaurant de cuina catalano-indonèsia.
0: Ah, mira. Que diràs... Potser ens portem un dia al programa, perquè al final encaixa molt amb un programa de viatges, si fan aquesta barreja.
1: Sí, o sigui, per mi val la pena. A veure, ja anàvem amb referenciats, com qui diu, l'Obert, el restaurant és una societat entre el Jordi Bernús, que ell tenia el Sants Escrema, i el Jordi Devesa, que és de la pizzeria La Clote, i de fet el Jordi Bernús, que és un cuiner bastant reconegut, diguem-ne, al mundillo aquí a Barcelona, va obrir aquesta proposta perquè la seva dona és indonèsia i està casat amb una indonèsia i va viure 11 anys allà. Ja els coneix la cuina a primera mà. I curiosament, la fusió funciona a les mil meravelles. Vull dir, hi ha una bomba de nasi goreng, que és, doncs això, una bomba, està boníssima. Uns rotllets com de primavera fregits, farcits de capipota, que són una passada. Un mar i muntanya de mandonguilles amb una salsa indonèsia d'herbes. Tremendo, uns torres... Vull dir, molt bo, ja et dic, vam flipar. I a més, té una terrassa interior cuquíssima que no te l'esperes quan hi entres i que fa que valgui molt la pena. És veritat que no fan reserves, o sigui que jo diria que hi vagis d'hora i abans que s'ompli, perquè ja et dic, crec que és un restaurant que, tot i tenir un concepte que sembla difícil, triomfarà, i de fet quan vam anar ja estava ple.
0: David León, moltíssimes gràcies per totes aquestes propostes de Barcelona Secreta que ens has portat avui a Una Viatgera.
1: Que vagi vosaltres molt bé. Estem molt, molt contents d'iniciar aquesta col·laboració, de fet, i ja ens veiem a la propera.
0: D'aquí 15 dies, més plans.
1: 15 dies.
2: A Onda Cero Catalunya, Una Viatgera.
3: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
4: ¿Qué se siente cuando se mata a alguien? algo horrible, porque cuando matas a alguien le quitas todo lo que tiene.
5: Me llegó la carta, sorpresa total, pero la vi sincera.
6: Yo tengo aquí la carta que le enviaste.
7: Buenos días, Fernando. Yo era el conductor satánico de aquel vehículo que llevaba la muerte a los tuyos.
6: No te pido que me perdones, pero yo sí te pido perdón directamente.
7: Y yo le puse, si algún día quieres que nos conozcamos personalmente, estoy abierto.
6: Y Fernando ha aceptado.
8: Salvados, el encuentro. Mañana a las 9:30 de la noche en La Sexta. Un pedazo de cadena.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
9: A Barcelona, la Virreina, Centre de la Imatge, acull l'exposició La Fraternitat.

0: De les imatges, Jean-Luc Godard. Es tracta de la mostra més àmplia dedicada al cineasta fins ara. Hi trobarem materials inèdits, quaderns de rodatge, gravacions, fotografies, pintures i llibres personals procedents de l'arxiu de l'autor. L'exposició s'ha realitzat amb la cooperació del cercle més proper de Godard, els hereus, els col·laboradors més estrets i alguns dels col·leccionistes de les seves obres plàstiques. Aquesta exposició es podrà visitar fins al 4 d'octubre. A Lleida, el Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida acull l'exposició Contrapastoral Art i Pagesia. La mostra analitza, a través de més d'una cinquantena d'artistes, des de finals del segle XIX fins a l'actualitat, les principals problemàtiques que afecten la pagesia catalana, com ara l'abandonament del camp, l'expansió de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de terres de conreu o les tensions històriques entre el món rural i l'urbà. L'exposició es pot visitar fins al 29 de setembre. A Tarragona, el Frame Film Festival encara a la recta final de la seva cinquena edició després de mesos recorrent diferents municipis de la província amb la voluntat d'apropar el curtmetratge al públic. Aquest certamen itinerant va començar el mes de març i s'allargarà fins al 22 de novembre amb projeccions repartides en 15 seus participants. I a la província de Girona, Tossa de Mar commemora el 75è aniversari del rodatge de la pel·lícula Pandora i l'holandès Errant, protagonitzada per Ava Gardner i en la que una de les localitzacions és el municipi tossenc. Ho fa amb una visita que recorrerà els espais relacionats amb el rodatge, la pel·lícula i els seus protagonistes. Aquesta visita estarà disponible fins al 10 d'octubre en places limitades.
1: Apunta-t'ho a l'agenda.
2: Hijo, ¿cómo vas en el trabajo nuevo? ¿Mereció la pena el cambio?
3: La verdad es que vas sobre ruedas.
2: ¿Tan contento estás?
3: Eso también.
4: Con el nuevo Berlingo Van First, la oficina irá sobre ruedas. Soluciones inteligentes, nuevo diseño y todo lo que necesitas para tu día a día desde 18.900 euros. Estarás contento. Citroën. Consulta citroen.es.
5: Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur.
6: Con Verisur siempre estarás seguro. Porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches.
5: Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero.
6: Llama a Verisur al 900-272-272.
7: Verisur.

Fins aquí Ona Viatgera, però seguirem viatjant a partir de les 12 del migdia a l'edició nacional del programa, a Onda Viajera. Avui en directe des de l'illa de Mallorca estarem fent el programa des del Santuari de Lluc. Ara arriba Julián La Onda, amb Julia Otero. Bon cap de setmana.

0: informació que els arriba. Avui dia aquests infants reben una quantitat d'inputs molt gran. Hem parlat molt, ells ho saben, de tot el que trobem a internet, de tot el que ens arriba, sobretot ara avui dia amb tot el tema de la intel·ligència artificial, jo crec que ens arriba més contingut fals que una altra cosa, no?
1: Mitjans de juny vau poder participar en la tercera edició de les jornades de Canal de Reporters, un projecte impulsat per la Generalitat. Què hi veu fer allà?
2: Vam fer una activitat de, bueno, sobre els deepfakes. Ens posaven imatges i teníem que dir, bueno, el que pensàvem, si era un deepfake o si era real.
1: Veu l'exercici d'ensenyar als companys que potser us diuen, oh, mireu què he vist a TikTok, per exemple, i li dieu, no, escolta, mira, primer consulta si és veritat o no. Tot això ho ensenyeu?
3: Bueno, sí, no només és els companys els que els ensenyem, la gent de fora també.
4: O a casa, no? O sí, parleu amb els pares, potser, o amb els germans.
3: Sí.
0: I és que si no els donem aquestes eines, estan perduts, eh?
4: Totalment.
0: Sí, si això continua en la mateixa evolució que tenim ara mateix, tenim un problema molt greu. Ens hem de posar i els hem de donar eines perquè siguin capaços de quedar-se amb el que realment necessiten i el que realment els interessa i saber que de tota la quantitat d'informació que veuen a les xarxes, un 80% és irreal.
5: 100%.cat. Un espai d'Onda Cero amb el suport del Departament de la Presidència. La brúixola amb Lola Sorribas.
6: Parlem de Tadeu Jones i la Llàntia Meravellosa. Ens acompanya també per conèixer més detalls sobre la pel·lícula el seu productor, Edmond Roig. Edmond, què tal? Bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
6: El primer cap de setmana al cinema es tanca amb 460.000 espectadors i número 1 a la taquilla espanyola.
7: Venen a buscar el talent tècnic aquí també perquè saben que els creadors i els artistes que tenim aquí doncs, són de primeríssima línia. Tadeu, nosaltres sabem que és una pel·lícula d'aquí, però fora de casa nostra no es percep com una pel·lícula espanyola, sinó es percep com una pel·lícula internacional. Confirma doncs, que a casa nostra hi ha moltíssim talent, talent molt ben format i que pot competir amb qualsevol altre lloc del món.
5: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a La Brúixola, de 7 a 2:15 de 9 del vespre.

0: Hogar. Cambia tus ventanas y estrena casa. Más luz, mejor diseño y mayor confort. Solglass Ton Sirera 2, 973-267700 o en solglass.es.
1: Aquest estiu és el moment de descobrir la riquesa gastronòmica del nostre territori. Productes de qualitat, experiències úniques i el valor de la proximitat. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat, tria gust de Lleida. Més informació a gustdelleida.cat, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
2: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
3: Naya! I veure la teva criatureta fa il·lusió, oi que bé, l'obra de final de curs o l'especial que hagin fet del que sigui fa molta il·lusió, però veure els amiguets i les amiguetes de la teva criatura et fa ja entre menys i negatiu il·lusió. Clar, les coses com són, Marta. Llavors què passa? Que havíem proposat que poguessis repartir-te la cadira. És a dir, que en lloc de...
4: Cadires calentes.
3: Sí, senyor. Sí, senyor. És a dir, en lloc de tu veure tota l'obra, perquè ja quan t'envien la informació, l'obra dura 2 hores i mitja. Dius, a veure un moment, la meva filla quanta estona surt? I llavors fas un grup de WhatsApp amb els altres pares. Escolta, coincideixen els nostres fills a l'escenari? No, doncs ens repartim l'entrada.
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
5: Una allau de gel i roca al Nepal va desencadenar una de les pitjors catàstrofes naturals que ha viscut el país en les últimes dècades. El balanç supera ja el miler de víctimes mortals i encara hi ha milers de persones més desaparegudes. En podem parlar ara amb Pilar Orduña, és responsable humanitària d'Oxfam Intermón.
6: Aproximadamente 100.000 persones que han sido afectadas directa o indirectamente y que requieren apoyo humanitario inmediato. Estamos viendo necesidades muy vinculadas con alimentación, con agua, saneamiento, higiene, pero también con salud, con, como os decía, también con protección. Nepal es uno de los países que menos contribuye al cambio climático y, sin embargo, uno de los más expuestos a sus consecuencias, ¿no?
2: Tota l'actualitat de Catalunya cada tarda a la brúixola, de 7 a 2:15 de 9 del vespre.

0: dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. L'actualitat de Catalunya
1: sempre va amb tu.
0: Entra a OndaCero.es/Catalunya. Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. OndaCero.es/Catalunya. Onda Cero Lleida, la ràdio que t'escolta.

0: Showroom dels Frares Carrer F, al 973-2015-78 i al web ramonvilella.com.
1: A Mobles La Ganga et podem dir que tenim les millors rebaixes, els preus més baixos i el millor servei. Però aquí el que importa és la teva opinió. Nosaltres t'aportem solucions, disseny i els millors fabricants a preus petitets. T'esperem al carrer Francesc Macià 12 de Sidamon i a muebleslaganga.com. La teva satisfacció, el nostre objectiu.
2: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
3: A la província de Barcelona, el Museu de les Aigües de Cornellà de Llobregat convida a descobrir la Cascada Gaudí.
4: El recorregut permet conèixer la relació de l'arquitecte amb l'aigua i descobrir una peça que combina natura, arquitectura i simbolisme. Les visites es fan cada diumenge fins al 31 de desembre de 2026.
3: A Girona, la Costa Brava ens té preparat el 23è Festival de Guitarra que omple l'estiu amb concerts.
4: Fins al 27 de setembre, diversos municipis de Girona acullen concerts de diversos estils amb artistes nacionals i internacionals. La majoria dels concerts funcionen amb taquilla inversa.
3: A la província de Tarragona, Amposta, l'Opati presenta el cicle de projeccions a Vital Present.
4: Són 6 projeccions audiovisuals d'artistes internacionals que ofereixen projeccions per diferents geografies de la Mediterrània. El cicle es pot visitar fins al 28 de febrer de 2027.
3: I acabem a Lleida, el Segrià es posa en marxa al cicle Escenaris Singulars.
4: Fins al 19 de setembre, 8 municipis del Segrià acullen concerts i espectacles de dansa a espais patrimonials poc coneguts, molts d'ells catalogats com a béns d'interès cultural.
2: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Terrant.
5: Gabriel Jesús.
6: Què? M'encanta el fitxatge.
5: Ah, sí?
6: Jesús, m'encanta. Em sembla una alternativa qualitat-preu, que saps aquelles ofertes que a vegades veus? Hòstia, no, bé, agafa-ho. És que dir, què el farà servir? Dic, no ho sé.
7: Jo rebaixo una mica la il·lusió, en el sentit de ve de temporades regulars a l'Arsenal amb alguna lesió. No sé, a mi em costa creure...
8: L'Arsenal per què deixa marxar Gabriel Jesús? Per què el deixa marxar?
9: Ah.
8: Recordeu, Overmars també era molt bo. Un tal Emmanuel Petit també.
9: També.
2: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio.
10: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya.

0: Catalunya.
1: Estàs escoltant un recull dels millors moments de la setmana de Nits de Ràdio amb David Cervelló.
0: Estàs escoltant Nits de Ràdio amb David Cervelló.
2: Hola amigos, ¿qué tal?
3: Fenomenal.
2: Tiling, tiling, tiling.
4: ¿Vais a ver cómo nos vamos a reír, a divertir?
0: Celebrities.
5: Ai, tots els informes d'estudis aquests que fan de tots els països, l'informe de Pisa i Corriendo, doncs ens parlen de que el nostre jovent doncs necessita posar-se les piles. Qui no necessita posar-se les piles perquè va néixer amb unes piles posades a dins i ens transmet tota l'alegria que té, tots els coneixements i la seva manera de viure i entendre la ràdio, i ens fa molt feliç que el puguem tenir una setmana més amb nosaltres, el grandíssim Robert Calvo!
6: Saps què he pensat?
5: Digues.
6: A veure si és un gusiluf d'aquells. Te'n recordes un gusiluf?
7: Sí, senyor.
6: No sé si el venen, aquest joguet. És una joguina que és una cuca de llum, no?
5: Una cuca de llum, sí.
6: Li posa unes piles a dins,
5: sí.
6: I feia llum.
5: Sí, feia. Sí. Va, no et dono idees perquè ara no. Que ja...
6: Hi ha gent, no vull aquí promoure cap mena de pràctica,
5: sí, no, clar.
6: Però hi ha gent que es veu que per els hi costa molt pagar, diguéssim, la droga,
5: sí.
6: Es trenquen una pila per la meitat i se la veuen.
5: Ai, senyor.
6: Ah. Bueno. Jo no ho he fet mai.
5: També es deuen il·luminar per la nit, també t'ho dic.
6: Segurament, bueno. Són uns il·luminats.
5: Sí, en general són uns il·luminats. Bueno, per sort tenim aquí que totes les setmanes en Robert Calvo ens parla no tant de la televisió com de les persones, que al final nosaltres som humanistes, som de persones, som d'admirar el talent, i el talent no només s'ha d'admirar com una capacitat, sinó també la persona que, i la història que hi ha al darrere d'aquests talents, eh? I aquest any doncs ja ens ha tocat parlar, per exemple, de Juan Tamariz, perquè ens ha deixat, però a vegades ens venen al cap personatges per documentals o per reportatges, oi que sí?
6: Sí, és el cas del personatge d'avui, que ara explicarem que ens arriba avui aquí al Nits de Ràdio, aquestes celebrities, perquè és una celebrity, perquè no havíem parlat d'ell, jo crec que aquí en poques ocasions hem parlat d'ell, perquè ho hem parlat fa molts anys, això sí, quan era viu, però després de morir no gaire. I crec que se n'ha de parlar, perquè és un personatge que als anys 90 en aquest país ho va ser tot, i ho va fer tot, a més, i d'això em parlarà el documental que de seguida t'explicaré. Però ara, la gent ja sap que m'agrada mantenir un misteri.
5: Sí, sí.
6: De qui heu parlat? De qui heu parlat? Documental d'una persona que ho va ser tot en aquest país. No parlo del rei d'Espanya, no parlo de l'emèrito, no. Parlo d'una persona que va ser més important que l'emèrito, fixin-se. Saben per què? Perquè les persones que fan riure els demés acaben sent més importants que ningú a la vida.
5: Ens donen alegria, ens donen vida, eh?
6: Sí, sí, a més ho fan sense esperar res a canvi dels demés. Ho fan desinteressadament, i a més, en aquest cas, ens va fer riure els demés quan, en realitat, això de fer riure no era la seva vocació.
5: Mm-hmm.
6: Avui parlem d'un home que abans de fer riure tot un país va fer emocionar tot un altre país de l'altra punta del món amb això.
8: Mentira, me parecía un

0: hi ha algú a l'altra banda de la ràdio, David, dient, ah, home, sí, ja el reconec. Aquest home és Gregorio Esteban Sánchez Fernández, és a dir, Chiquito de la Calzada. Un home que abans de ser humorista, com et deia, va ser cantaor de flamenco i que va donar-ho tot als escenaris, David.
1: Sí, sí, sí.
0: Estem escoltant un fragment d'una actuació seva, ell que va néixer al barri malagueny...
1: Després de Los Dolores va néixer.
0: Després de Los Dolores, totalment. Sí, el Fistro de Odenal. Va néixer al barri malagueny de la Trinidad, al carrer Calzada de la Trinidad, que més endavant donaria nom al seu, diguéssim, nom artístic, no? Chiquito de la Calzada.
1: Que bo.
0: Fill d'un electricista, per això tenia tanta xispa.
1: Ah.
0: És el segon de tres,
1: venga,
0: de tres germans. I aquest home per primera vegada als 8 anys va pujar a una

0: escenari. Poc després va seguir intervenint en diferents actuacions amb una companyia infantil que es deia Capullitos Malagueños.
1: Ai, que per favor, això ho desconeixia totalment.
0: Sí, sí, sí. I diguéssim que va desenvolupar o va mostrar les seves habilitats pel cant flamenc amb aquest nom, Chiquito de la Calzada. És a dir, no se'l va posar quan Pepe Carroll li va donar la benvinguda a aquell geni o figura del qual ara parlarem. No. Chiquito de la Calzada va néixer molt abans que Antena 3 Televisió el portés a la fama i que el veiés tot un país. Ell va actuar molt a Màlaga i també va anar molt a Madrid, al Teatro Calderón o al Circo Price o al Teatro de la Latina. Però atenció, perquè va haver de marxar d'Espanya, se va haver d'anar al Japó. I clar, jo crec que li ve d'allà tota la cosa. Jo crec que és una cosa tan... Per ell va ser tan fort allò de visitar el Japó el 1985... Que jo crec que se li van quedar coses d'allà. No sé si això que té ell... És que jo parlo un present del Chiquito, saps? Passa això amb el Chiquito. Això que té ell del... No és mai al Japó. Tu has estat a prop d'allà.
1: A prop, sí, a Corea. Sí, sí.
0: Bé, en qualsevol cas, mira, m'ha vingut al cap preparant això i parlant d'això del Japó, que l'any passat a Ciutat d'Estiu van venir les Migues, que són aquesta formació de noies que canten flamenc, que l'any passat se'n van portar el Grammy Latino, el millor àlbum de flamenc de tot el món, eh? I en la seva nota de premsa deien: han visitat 50 països. Jo els vaig començar a llegir un per un.
1: Ostres.
0: I no hi ha el Japó. No hi havia Japó. I els dic: escolta'm, us queda una assignatura pendent, que és el Japó, no? I diu: no es queda. I els vaig preguntar què creien que els atreia tant els japonesos d'això, del flamenc, de tots els pals, del flamenc, però les sevillanes, i de tot el que suposa aquest món. I diu: és que els assemblem un món tan llunyà al seu,
1: sí,
0: contrari al seu, que ens veuen com una cosa tan exòtica que els al·lucina. I per això els agrada tant el flamenc. He de dir-te una altra dada, que això no sé si ho sabies, i jo aquesta dada me n'he assabentat fa 3 setmanes i me l'ha explicat l'Alicia Escribano a la Ciutat d'Estiu. Perquè un dia l'Alicia Escribano, les seves cançons iaies, va portar la de Love Exciting and...
1: Ah, sí, que va sortir a Vacaciones en el Mar, el Chiquito.
0: Que Chiquito de la Calzada surt en un episodi de Vacaciones en el Mar.
1: Sí, sí, sí, a la Barceloneta, quan siguéssim, veia el... Sí, sí, Barricino, por ahí, sí, sí.
0: El Chiquito ha fet de tot. Sí, aquesta és la cosa. Chiquito de la Calzada, abans de ser Chiquito de la Calzada de l'humorista, va ser el cantaor flamenco, que es va recórrer el món sencer guanyant-se allò que es deia les garrofes, cantant flamenc així de bé com ho feia. Per què parlem avui de Chiquito de la Calzada i per què desgranem la seva figura? Perquè Movistar Plus i Televisió Espanyola estan preparant sengles especials, documentals que glossaran la figura d'aquest home que va ser únic, evidentment, irrepetible, i que potser, i que en aquest país hem de fer reflexions després a posteriori, en el futur, de les coses que hem fet en el passat, potser no el vam acabar de tractar, jo no, però no, com a país no el vam acabar de tractar massa bé com a treballador. Això és el que s'explica en un documental que s'està preparant i a punt d'estrenar a Movistar Plus.
2: ¿Has pasado hambre, Chiquito?
3: Sí.
4: Chiquito, de alguna manera, representa el bando de los perdedores.
5: Lo vio Thomas Summers y se convierte aquello en una fama que a él le pasa como por encima.
6: Lo utilizaron para todo. Él dio las campanadas, hacía publicidad.
7: Pero cuando vieron la explosión, lo explotaron. Es que lo explotó.
8: Y de repente llega Flo y establece un nuevo paradigma.
9: Se hizo muy popular y empiezan a sustituirlo. Y decide ponerle una demanda.
10: Nosotros no copiamos al Chiquito de la Calzada. Fuimos más allá del personaje que él creó.
11: Pero es que Chiquito a la vez, todas esas palabras las usaba el dueño de Cádiz. Pecado, cobarde, palabra de mi madre.
12: Tú te has basado en el trabajo de algo. Cuando lo lanzas al mundo, ya no le pertenece a esa persona. Yo no tengo la respuesta.
0: És interessant aquesta reflexió, David.
1: Molt, molt, molt.
0: Si un imitador d'un altre personatge còmic pot acabar, diguéssim, tenint els drets d'imitació o d'explotació del personatge, no?
1: El que passa és que aquí, per exemple, hi ha moltes coses que si tu vas, per exemple, a la, diguem-ne, a la casa de patents, al registre de marques d'Espanya, tu no les pots registrar. perquè és irregistrable, no? Per exemple, frases, paraules, no, o sigui, perquè són de

0: béns comuns, és a dir, tu no pots dir pecador, no ho pots registrar. Ara, la forma de dir-ho sí que és única i irrepetible.
1: És que els va portar a judici.
0: Clar, clar.
1: El Xavier de la Calzada els va portar als tribunals perquè considerava que s'estaven, i era així, eh? Mm. Pepe Navarro té molta barra, però és que s'estaven lucrant d'un personatge al qual al final imitaven, però és que com que era inimitable, la gent tampoc era tonta, i no ho ha estat mai en aquest sentit. Mm-hmm. Bé, Chiquito de la Calzada va ser descobert per Tomàs Somers i va ser contractat per un programa de televisió que, vaja, d'allà han sortit dos personatges molt importants, Chiquito de la Calzada i Paz Padilla. Tots dos s'han mantingut fins que Chiquito de la Calzada, Gregorio, va traspassar, doncs s'han mantingut a la palestra, no?
0: I fixa't que en van passar molts per allà, sortien molts tipus d'humoristes diferents, però, clar, sempre et quedaves, estaves esperant el moment en què ha sortit Chiquito, no? Clar. I això és així.
1: Si et sembla, recordem el primer dia de Chiquito a la televisió, és el dia que Espanya el va conèixer.
0: Que bo.
1: No, Espanya el va conèixer, vull dir, a Màlaga ja el coneixíem perquè cantaven els tablaos, però aquí no el coneixíem, aquí a Catalunya o a Cantàbria o on fos no el coneixien, no? I van trobar-se amb una sorpresa d'un programa que començava com a programa d'estiu que es va quedar quedant anys i panys i que va llançar, com deies tu, a l'estrellat, molts personatges. El presentava Pepe Carro, es deia Genio i Figura.

0: Te'n recordes aquells
1: Bolero Mix 11? Sí, sí, sí.
0: Bolero Mix 11, que tenia un subtítol que es deia Bolero, Bolero Mix Fistro y Pecador, publicat per Blanco y Negro Music l'any 1994, que va elaborar en Quique Tejada, i que allà en aquell disco es podien escoltar totes les expressions de Chiquito, etc, etc. Ja al setembre del 95, l'activitat televisiva va començar, diguéssim, que anava a la baixa, ja no sé, cada dia a la pantalla, però llavors va ser quan el van començar a trucar de tot arreu, perquè volien que estigués a tot arreu. La Cope el va contractar amb Paz Padilla per participar en un concurs d'acudits que es va emetre al programa del dematí amb l'Antonio Herrero. Després va intervenir amb Paz Padilla i el Fari també a la Cope a la mañana, i després va estar a la cadena SER, en fi, a moltes emissions radiofòniques, i llavors van anar passant per programes de televisió que el convidaven cada dos per tres volien tenir allà a Chiquito de la Calzada, com per exemple Andreu Buenafuente, que quan començava a fer programes de TV3 volia tenir el protagonista d'aquell any, del 94-95, i el va aconseguir.
2: Avui ens visita l'home que ha transformat Espanya. Gràcies a ell, ara a Espanya, quan la gent camina, ho fa amb una mà i a l'esquena i fa hol, i fent dos saltets, un endavant i també un altre endarrere. I gràcies a ell, els homes ja no s'han d'avergonyir de dir a les seves dones allò de no puedo, no puedo. Rebem el sense títol 2 amb els honors que es mereix Chiquito de la Calzada!
1: Ah, ese caballo que viene de bonanza.
2: ¡Ay!
3: ¡Ay! ¡Ay! Andreu,
2: dígame.
3: Estaba nevando esta mañana aquí en Barcelona.
2: Sí.
3: Por la gloria de mi madre.
2: Mucho.
3: Una cosa, es una alegría y una gran satisfacción hablar contigo.
0: Va passar per tots els platós, David, va passar per tots els platós a la tele. Aquest home que va de cop i volta es va convertir en l'estrella d'aquest país.
1: Sí, sí.
0: De fet, ho escoltàvem en aquest tràiler de Movistar Plus, d'aquest documental que s'està a punt d'estrenar i que, deien, li van fer les campanades fins i tot.
1: Imagina't.
0: Ràdio Televisió Espanyola també estrena un altre documental, és a dir, s'han solapat aquí els dos canals de televisió, en aquest cas una televisió privada i l'altra pública, però podríem dir que és l'any de Chiquito, no?, d'alguna manera.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Li fan dos documentals, cingles documentals, per recordar la seva figura. El de Movistar Plus es diu Chiquito, el otro Chiquito, però el de Ràdio Televisió Espanyola m'encanta el títol. Es diu Chiquito el Grande.
1: Ai, que gran.
0: I l'han presentat així al Telediario.
4: Era aparecer y al ataquer.
3: Puedo, no puedo.
5: Era un cesto de hombre malo de la pradera.
4: No le recordamos porque sea necesario, quizá para alguna generación que se haya descolgado del personaje. La cuestión es que Alfonso Sánchez revisó actuaciones como esas para mutar en el cómico.
6: ¿Qué hago contra la to? Dice yo, contra la to no tengo nada. Puedo usted toser cuando quiera, no cuido, no cuido.
7: Ese acento, ese ritmo interno, esa manera de pensar tan rápida, de ahí que esté pendiente de todo, de ahí que tenga siempre una salida de comedia para todo. La manera de moverse.
4: ¿Cómo se explica que un cantaor con más de 50 años de flamenco acabe como el humorista más popular de los 90? La miniserie Chiquito el Grande se ha propuesto retratar las entrañas de Gregorio Sánchez Fernández.
7: Homenajear su vida, más allá de todo lo que nos dio y de todo lo que consiguió a partir de que consiguió la fama, de toda esa vida que le hizo ser quien era.
4: ¿Por qué despedirnos con un hasta luego, Lucas, cuando tenemos a mano hacerlo con una sonrisa?
3: A mí me va a decir que te la cuesta mala, cobarde de la pradera.
0: És una meravella.
1: Tot això
0: ho va fer un home, i acabo ja amb aquests dos apunts, que va fer cinema. I jo sempre li faig el problema a la Míriam quan estem a la ciutat, i a vegades hem parlat de Dràcula, la figura de Dràcula. Ara parlaré d'un altre Dràcula. Però primer, abans de ficar-se en la pell d'aquell personatge, Chiquito de la Calzada va fer una pel·lícula que es deia Papa Piquillo.
1: Ai, sí, em sona.
8: ¡Es un gitano barrano!
9: ¡Más respeto! ¡Que me la va a oír más de la cuenta! Ya no te quiero.
10: Cuando eres gitano y tienes seis nietos a tu cargo, un mono y una cabra, Y Dani quiere una guarrerita con el mono.
11: La gente te mira como a un bicho raro.
12: ¿Qué intentas hacer?
11: Desconfía de tu aspecto.
13: No nos aceptaron.
14: ¿Y eso?
13: Somos gitanos.
11: Y tampoco le gusta.

0: No nos movemos de aquí.
1: Quillo, ¿qué te he hecho?
2: Bueno, això era de sèrie B total, però,
3: total, total.
2: Però de culte també. Per mi de culte és la segona part, diguéssim, d'aquell home que vivia a l'oest americano, que això estava rodat a tavernes, a Almeria. I després, amb en Habibi, Nadiuska, van fer una pel·lícula que es deia Aquí llega Bràcula, com de mort de la pradera.

0: Hoy tengo el mando de esta time, estaba más tapando de hoy que voy a morder, pupita.
1: Soy un festo, soy un festo. Així, així recordem la figura de Chiquito de la Calzada, d'aquest home que ens va fer riure tantes i tantes hores, de Gregorio Esteban Sánchez Fernández, que va néixer a Màlaga el 28 de maig del 1932 i que va morir a la seva mateixa ciutat el 2017, l'11 de novembre. Jo estava en una porta de l'aeroport de Barcelona esperant per marxar a Bèlgica i es va morir Chiquito de la Calzada en aquell moment, tu. Em va agafar a l'aeroport. A Màlaga hi ha un monument que el recorda. I també hi ha un semàfor que, que quan creus et diu...
2: Em sembla fantàstic.
1: I fa una mica d'allò. A mi m'encantaria. A Barcelona hi ha semàfors que hi ha personatges d'Ibáñez, sí, del dibuixant. T'imagines anar per Màlaga i que de cop et diguin...
2: Imagina't. Date prisa, fistro! Per passar el d'això.
1: L'han pogut imitar molt, li hem fet molt la imitació, però ningú, ningú, ho diré com ell.
2: És fantàstic i això és la màgia de poder recordar-lo amb la seva obra, com sempre aquí diem, i no només reconnectant amb els moments que ens ha fet feliç, sinó també doncs podent fins i tot redescobrir moments que desconeixíem i que val la pena doncs d'això, no?
1: Com canta.
2: Sí, sí, una veu que era meravellosa, que és a l'inici de la seva carrera, però també una mica em recordaven això el que passava amb l'Eugeni, no? Amb l'Eugenio, que ell també al principi era cantant, i de fer doncs els acudits entre cançó i cançó, doncs va acabar mutant cap al còmic, no? I en el cas de Chiquito, doncs mira, també era una mica... Tenien bastantes vides paral·leles en aquest aspecte, i són dos personatges, per exemple, doncs que la gent els hi té molta estima, i això és el que queda, i això és el que sempre serà així. En fi...
1: Sempre qualsevol espanyol haurà nascut sempre després de los dolores.
2: Exactament, després de los dolores, totalment. Doncs una setmana més agraïm a Robert Calvo que hagi passat pel Nits de Ràdio amb les seves celebrities. T'escoltem en bones mans a la ciutat.
1: Escolta'm, vull dir una cosa.
2: Digui.
1: Un minut molt ràpid.
2: Sí, tant.
1: Estic molt content, però molt, no s'imaginen. Estic molt content que el diumenge al matí també coincidim a l'antena.
2: Sí, senyor.
1: Perquè el dia de la setmana que ens faltava.
2: Exacte.
1: Tenim el dimarts, el dimecres, el dijous, però el diumenge no ens l'havíem donat mai. I aquest any ens han donat l'oportunitat de que en David Cervelló comenci a impulsar l'audiència cap amunt i jo faré el que pugui, i llavors a les 8 ve la jefa que ja ho rebenta.
2: Una alineació de luxe. Robert Calvo, moltes gràcies i fins la propera setmana.

Em direu que no us venen molts records amb aquesta cançó, i és que va, fer una mica de repàs de quines eren les cançons més escoltades, més venudes, una setmana com aquesta, principis de setembre, de l'any 2000. Aquí a Espanya, José el Francés, acompanyat de Vicente Amigo i Niña Pastori, ens feien, ens regalaven aquest Ya no quiero tu querer, una cançó que de veritat que s'ha quedat en la història de tots, preciosa.

I és que, si parlem d'Europa, la cançó que ho estava petant a principis de setembre de l'any 2000 era en Robbie Williams amb el seu Rock DJ.

Segur que us porta també molts records, i és que aquelles primeres setmanes de setembre de l'any 2000 el que es ballava i vamos, sonava constantment era aquest Lady de Mojo, no Leire, com alguns cops diuen en alguns llocs, de, com si fos una noia del País Basc. No, no, Lady, eh? Aquesta Lady Hermitonine, que cantaven, ballaven i ens feien moure els Mojo.

0: I és que sabeu que ens agrada fer que us ho passeu bé, que estigueu a gust, ja que heu d'estar despertes, desperts a aquestes hores, què millor que fer-ho doncs, amb gent que us faci la vida una mica millor. Això ho intentem a totes les seccions del programa, però n'hi ha una que està establerta per ser una tertúlia que toqui aquells temes que durant el dia doncs és més difícil de poder desenvolupar més, perquè la política, los deportes tenen aquestes coses, doncs que bueno, és el que sempre s'ha dit, la rabiosa actualitat. Però aquí ens agraden altres temes i els analitzem i els hi traiem suc. I és un gust, perquè li diem la tertúlia dels dimecreus, però és que avui tenim l'alineació completa de astros, perquè tenim en David Morales, la doctora Marta González Peláez i l'Alan Jornet! Clar que sí, bravo!
1: Ja completo!
0: Sí, senyor!
2: Què tal?
0: I fins aquí...
2: Com ha anat l'estiu?
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ara ja feliços de tenir-te, de que estiguis amb nosaltres. I
2: és que m'ha fet un munt d'escoltar remissions del nits.
0: Clar, clar, clar.
2: Tinc ganes ja de estava, noves nits.
0: Estaves escalfant per la banda, preparant-se per aquest moment. I és que, bueno, Alan, t'haurem d'anar posant al dia, perquè sí, durant la passada temporada van apareixent aquí diversos personatges que ja formen part del nostre imaginari. Sí, entre ells Marcelinho, aquest nino, diguem-ne, de felpa, que...
2: Bueno, sí.
0: Aquest ja l'havies conegut en el seu moment.
3: Sí. Que passa és que han
2: Marcelinho... Que s'havien separat, no?
0: Bueno,
3: havien tingut
0: fills.
3: Sí. Han continuat procreant, eh?
0: N'han tingut més. Crec que es deien Marcelinho Júnior i, bueno...
3: No recordem els altres,
0: però...
2: Vamos, que per no dir marques, la iaia costurera ha fet l'agost.
0: Aquí està. I a més té aquesta peculiaritat, aquesta família, que tant les nenes com els nens han sortit pastats al pare. Clar, perquè... Saps què vull dir?
4: Com no?
0: Clar, com no han de sortir el pare si les ha dissenyat?
3: Recordem els noms.
2: El seu gust.
0: Sí, a veure, ja els tens per aquí, David, endavant.
3: La dona es diu Meiribone Rocha Moraes.
0: Val.
3: Deu ser família brasilera meva Moraes.
0: Sí, Moraes.
3: Suposo que són així una mica...
4: Però no tenen carrer
3: tercera.
4: Com tu, eh? No, bueno, tenen carrer com tu.
3: No. Després hi ha el Marcelo, que és el marit.
0: Val.
3: El primer fill, el Marcelinho.
0: Sí, senyor.
3: I després va tenir les bessones, la Emília i la Marcela.
0: Marcela.
2: I no t'han convidat al bateig?
0: No ens van convidar quan van saber, els hi van arribar podcast del programa... I vam veure...
2: No li bueno, va sentar bé.
0: No, vam pensar que potser havien fet una mica de mofa pel fet de que, bueno, ella sospités que l'havia sigut infidel, el Marcelo,
2: amb una altra nina,
0: d'aquelles coses que té. Bueno, doncs Marcelinho ha estat format part d'aquesta passada temporada. També hem tingut els, diguem-ne, els bebès Reborn, aquestes criaturetes que semblen...
2: I quina por.
0: Sí, que fan bastanta coseta, i una influencer que va intentar aprofitar per fer-se famosa, doncs queixant-se de que no deixaven matricular
2: la seva criatura
0: a la llar d'infants, cosa que ella volia per acostumar-se al ritme

0: de vida, de, bueno, personatges...
1: El món va a la deriva i sense frens i m'encanta.
2: Però com,
1: i
2: com
1: per
2: vam
1: això,
2: dir...
1: Per això existeix poca... el Nits de Ràdio, per... Sí.
2: Tal com van dir, molt poca visió econòmica i empresarial per part de la guarderia.
0: Efectivament. Jo sóc la, o sigui, la guarderia és catalana, està per empresaris catalans i aquest nen, aquest Reborn es matricula, Després ja veuríem a quina classe el posem, però aquest nen es matricula. M'agrada molt la...
1: L'han fet repetir, no sé per què.
0: Sí, exacte, exacte. Sí. Clar. Sí, sí. No, és que l'han castigat de cara a la paret. Bueno, és igual, saps que...
1: I a l'escola Bressol, per l'eternitat, perquè, clar, no creixen.
0: No evoluciona, no evoluciona. L'avantatge...
1: Clar, perquè si evolucionen com en coses inflables, per dir-ho així...
0: Ja, sí, no, en aquest cas són molt durs aquests ninos, perquè estan fent d'un material que això no...
1: Són duros de pelar.
0: Clar, que aquest material no creix, per tant, sempre hauria d'estar el mateix curs, És allò que, encara que tinguin molts anys, fan veure que tenen menys. Una mica com els actors i actrius que van sortir a Gris, la pel·lícula que se suposava que tenien 16, 17 anys...
2: De vivir, o
1: sense aquí, a Tres Media teníem companyers... Sí, companyeros.
0: Sí, sí.
1: Ah, que déu-n'hi-do, els anys que tenien per anar a l'institut.
0: Alguns dels que sortien a Compañeros, quan acabaven la sèrie, diu, bueno, ja me jubilo, saps? Vull dir, perquè ja, vulguis o no, passen aquestes coses, una mica també com els de Harry Potter, no? Que des de que comencen fins que evolucionen, doncs clar, la cosa va canviant. Bueno, l'Alan ha tret una frase que defineix molt bé aspectes que comentem aquí en el programa, que és que diguem-ne que la humanitat va cuesta abajo sin frenos, no? I aquesta setmana passada ja vam començar a analitzar amb els tribuneros i, bueno, també a la secció una mica de jovent tecnologia que fem amb el Dani Martín, doncs el fenomen de farmejar aura.
2: Oh, oh.
0: Farmejar aura. Per tant, anem a introduir una mica el tema amb diferents, diguem-ne, aspectes, no? Podríem dir, per simplificar una mica, que farmejar aura vindria a ser com fer una batalla de gallos, una batalla Pokémon, fins i tot si volguéssiu, en la que els contrincants, diguem-ne, fan gestos, diuen farmejar perquè és com cada gest que fas et suma punts, com si diguéssim, no? Has fet així com la cara de uei, no? Que guai, tal, més 1.000 punts, no? I després l'altre fa com que fa braços en jarra, 1.500 puntos, tocar-se la barbeta, fer un 6-7, no? Bueno, doncs tot això doncs va sumant punts. I bueno, com dèiem també amb els tribuneros, la gran precursora de tot això va ser la dona australiana que va participar als Jocs Olímpics fent breakdance, no? Que ningú va entendre del seu moment, però és que s'havia equivocat, es va apuntar a breakdance i en veritat el que volia era farmejar aura, perquè és això que no s'acaba d'entendre.
1: Encara no és olímpic, però espera't.
0: Pot ser perfectament olímpic, pot ser perfectament olímpic, el pas que anem... Perquè la gent s'està farmejant aura fins al punt...
1: Si aquesta generació triarà els propers esports olímpics...
0: Aquí està, aquí està. Aquí està el problema, aquí està el problema. Fins al punt...
2: Tu espera't que el Gerard Piqué comenci a veure-li el filó econòmic.
0: Sí, senyor, sí, senyor. La World Aurean...
1: El Gerard li ha posat l'ull als escacs.
0: Veus? Fixa't, ara els escacs.
1: Però que em sembla un bon esport, vull dir que...
0: Sí, però li canviarà les regles.
1: No és farmejar l'aura.
0: Li canviarà les regles, farà que et treguis una carta i de cop tinguis tres reines en lloc de... Bueno, coses d'aquestes que ja veuràs tu. Però és tant la dèria per farmejar l'aura no està, l'aura se fue, que... hem arribat al punt de que fins i tot hi ha hagut gent que no va a la feina perquè té competició d'aura. Ho escoltem.
3: I contame, ¿es tu primera batalla de aura?
4: Sí, es mi primera batalla de aura y la verdad que estoy re contento por haber quedado en segundo puesto, pero tengo un problema que yo falté el trabajo para venir acá. Le dije a mi jefe que voy a venir acá a farmear aura y ahora me quiere descontar el día. O sea, para mí está justificadísimo que haya faltado porque encima quedé en segundo puesto,
0: claro.
4: Que gané esta remera, o sea, ¿qué más querías? O sea, y me quiere descontar el sueldo de este día, pero si me llega a hacer eso, la verdad que le voy a hacer tremendo juicio porque me parece que es una falta de respeto.

0: y no da. O sea, yo tranquilamente le podría haber metido una excusa como que, no sé, que me siento mal, que me duele la vertical, pero yo le dije la posta, mira, voy a farmear aura, o sea, está justificado.
1: I aquí se'l veia fent, fent gestos.
2: Bueno, res, que sàpiguen els oients que jo fins al pròxim 2027 ja no tornaré perquè estaré farmejant aura.
1: Estaràs farmejant aura.
2: Ara m'acomiado.
1: No, és que li han tret ganes de... Sí, ganes de farmejar aura.
3: I una cosa, la gent del llenguatge de gestos no s'ha queixat?
1: Bueno, jo crec que es poden guanyar la partida en qualsevol moment. Perquè,
3: podeu fer refusió, clar, no?
1: Sí, sí. Bueno, és que a veure, és terrible això, perquè lo fort és que com que un es dedica a això des de fa molt de temps, aquesta gent ja la té molt calada. I aquest nano, el que parla això, ja l'havíem escoltat el mateix, tio, ja l'havíem escoltat en un altre vídeo, no sé si recordareu, de... gent que ve a dir de que ell no havia demanat néixer.
4: Ah, era aquell.
1: Era aquell.
2: Oh,
1: era aquell, amigo. El mateix. El mateix. Que ell no havia demanat néixer i que, per tant, els seus pares l'havien de mantenir.
5: És veritat.
2: Ara l'ha de mantenir el jefe.
1: Clar.
2: Formeja aura.
1: Com els seus pares, després de veure...
5: Li deurien dir, ponte a treballar,
1: sí,
5: hijo.
1: Sí,
5: i com, ara que t'aguanti el teu jefe.
1: Com no va quallar això, el nano es va haver de posar a treballar. I,
5: home, és que el bullying que li deurien fer els pares...
1: A veure, el nano...
5: És dir, què? T'has salit espaviada, hijo, eh?
3: Posar-te de petites en la calle, no?
1: Sí, sí. Home, tu imagina't que a sobre no només no has anat, i a més, clar, era per guanyar una remera, una samarreta, no? Imagina't de premi. Doncs és que a sobre t'estigui amenaçant en portar a judici. És a dir, aquest nano... sabeu allò que di, li falten luces? Doncs sí. Aquest, mare meva... En fi, doncs així...
3: Si li falten llums, si li falten piles, si li falta bateria i de tot.
1: Mai, aquestes llums mai s'han encès. Saps què vull dir? És com aquella llanterna que tens, que ja l'ot fa el dia que se'n va la llum, i quan sí, se'n va la llum l'intentes engegar i allò no ha funcionat mai i no sap com encendre's, no? Doncs sí, una mica és això, no? Diguem-ne que, bé, com diu la dita, d'on no n'hi ha no en raja. En qualsevol cas, exacte, respectem molt, i l'altre dia ho comentàvem, no? Els trimoneros de dir, escolta, és bo que el jovent ara, doncs, surti amb la idea de dir, doncs mira, no volem prendre alcohol, no? El Dani Martín sempre ens ho explica, la secció, no? Que surten estudis, que cada cop beuen menys alcohol, que no surten de nit, i dic, olé! Però si la raó és això, m'entens?
5: Vull dir que... no, jo per un moment he pensat, ai, calla, que és una manera de socialitzar i és ja amic perquè reuneixen, sí, tal, sí, però és que estan tots gravant amb el mòbil.
1: Sí, senyor, molt ben explicat, Alan, molt ben explicat.
5: Clar, i el meu argument, el meu pensament s'ha quedat enrere perquè, clar, quan vas visualitzant la imatge acaben tots penjant el que han gravat per...
1: Totalment d'acord, perquè al final...
5: Per socialitzar la seva manera.
1: Sí, sí, perquè al final és... mira, és una cosa nova, no? D'acord, sí, ho és. Però al final seguim tenint aquests comportaments, no? Diguem-ne, de que al final tot és gravable, tot és per penjar-ho a internet, tot és per acabar...
5: Com a concepte, el farmejar l'aura és que a veure qui és millor, no? És molt competitiu.
1: Sí, exacte, bueno, sí.
5: Dins d'una conya, no?
1: Sí, perquè... sí, exacte, exacte, estic d'acord, no? Però no deixa
5: perquè
1: de ser...
5: Perquè no és un concurs de Miss i Mister.
1: Clar, sí, sí, el que
5: l'equivalent
1: passa...
5: als anys 90, no?
1: Sí, bueno, quan jo era jove, Marta, això us recordaràs que es feia servir aquesta expressió, en tot cas, festejàvem la Laura, saps? O sigui, saps? Sí. Allò de dir, mira, he conegut una noia, es diu Laura, i estem festejant, que es deia llavors, no?
5: Sí, sí, exacte.
1: Que era una cosa molt més... molt, molt diferent, no? Això de farmejar.
3: Sí, és que és una cosa total... O sigui, diferent. La veritat és que el farmejar queda... No sé si m'agrada més o menys, no ho sé.
1: Bueno, ens ho va explicar en Dani Martín, que això prové dels videojocs. En els videojocs, sí, farmejar són fer accions que, per exemple, si jo què sé, si lluites contra no sé qui o si recolectes no sé què, doncs et donen més punts, que et dona més força, perquè llavors tens l'espasa més poderosa o tens l'escut més gran, no? Doncs, o t'activa el martillo de Thor.
3: No té res a veure amb formatejar.
1: No? No. Això és farmejar, vol dir que és com recollir els frits de que t'has estat treballant, doncs, com una arma millor o com una tècnica, i llavors tot això doncs, et fa

0: Sí. El que passa és que, clar, conrejar l'aura és una mica...
1: Són estrany.
2: A part l'aura, no?
0: No, tu imagina't...
2: Tenir una aura, té una bona aura, no?
3: Sí, té un bon conreu.
0: Té un bon conreu.
2: Però a dia d'avui és una altra cosa.
0: Sí, sí, sí. Tu imagina't que em venen a casa, mira, m'estic farmejant l'aura perquè té un bon conreu. I jo dic, a mi, o em poseu el traductor, o, saps? O, no sé, tot això al mateix temps que...
2: Però mira, m'encanta, David, perquè antes la tele... era la font d'aquestes noves paraules, no?
0: Sí, sí.
2: I ara és el mòbil, no? Però vull dir que sempre el jovent hem tingut... hem utilitzat paraules... I m'incloc, el jovent hem tingut...
0: Sí, sí, home, és bonic això.
2: A mi és 43, sí. Bueno, ja. Paraules que han sortit de la tele i que les has adoptat, no?
0: Sí, sí.
1: Hablando se entiende la vasca, ¿no?
0: Sí,
1: a Telecinco.
0: Però quan ja...
2: Quantes paraules el Chiquito ens va deixar, no?
0: Sí, sí, sí.
2: I després l'APM també, moltes frases típiques, mítiques.
0: I se va haver un follón que... o sigui que...
2: I quan veus algú que cau, s'ha matat el Paco, no?
0: Sí, s'ha matat el Paco, exactament. Exactament.
2: I ara els xavals troben paraules noves del mòbil.
0: Sí. Que passa que això succeeix al mateix temps que aquest estiu, una també de les polèmiques de finals d'agost, va ser... una professora, prefereixo mantenir-la en l'anonimat, que va fer unes declaracions...
2: La senyora Maria García.
0: Va fer unes declaracions al diari Ara, en què el titular va ser el següent. I després procediré a llegir alguns comentaris abans de que els nostres Dimacrowers diguin la seva. El titular era: per als meus alumnes, aprendre a multiplicar no és tan important com aprendre a confiar en els altres. Bé, abans de que comenceu que estan salivant ja, la Marta, l'Ala...
2: Dale al play.
0: Exactament. Doncs, alguns comentaris. Ancient Warrior deia el següent. Diu, per als cirurgians del meu hospital, aprendre a operar no és tan important com aprendre a confiar en els altres. Bueno, un altre diu, tenim un nombre de trats mentals per metre quadrat. Bueno, en fi, és que...
2: A veure qui
3: l'agrada més grossa. Aquest m'agrada,
0: considero. Sí, diu, hem confós l'aprenentatge amb el psicòleg. Un altre deia, sí. Diu, sí, tu confia en l'amic que treballa al banc i veuràs quina hipoteca tan meravellosa et vendrà. I tot per no saber...
2: com t'ho multiplica.
0: Exacte, i tot per no saber multiplicar. En fi, bueno...
2: És que et diria, David, senyoria, no hi ha nada más que añadir, perquè és que, clar...
0: Sí, bueno, algú deia...
2: Anem a la deriva, no?
0: Què passa, que les matemàtiques són feixistes, ara? Bueno, en fi, no? Perquè ara tot és això, sí. No?
2: No, però ara el jovent vira tot cap a la dreta, no? Diuen, vull dir que ja podrien... Si fossin feixistes les matemàtiques...
0: Sí, bueno, mare meva...
2: Es posarien de moda.
0: Es posarien de moda. Bueno, en qualsevol cas... Aquestes són les situacions, no, que es comenten, i a veure per on comencem. Marta, com ho veus?
3: Bueno, jo crec que les matemàtiques són fonamentals, perquè primer és l'àrea del cervell que es dedica, o sigui que té el tema del càlcul i la tècnica i de més, necessita les matemàtiques. A part de que les matemàtiques també són importants a l'hora de confiar en els altres, perquè també es consell moltes coses de la vida, estan les matemàtiques són fonamentals. O sigui, ara hi ha molta gent que no sé si vosaltres sabeu fer càlcul mental.
1: El tinc una mica rovellat, sincerament, Marta.
3: El càlcul mental és molt... Bueno, jo faig molt càlcul mental, a més soc molt ràpida.
0: És una musculatura, que s'ha de mantenir.
3: Clar,
0: però després ho apliques a qualsevol cosa. Jo aquest estiu, per exemple, quan vaig estar al campionat a Corea jo no anava amb el mòbil calculant, era una moneda diferent, jo sabia quin era el canvi, 1.500 wons era un euro, doncs jo feia la divisió ràpida i la multiplicació ràpida mentalment. Sí té aplicacions al càlcul mental, les matemàtiques, no només per la...

0: aplicació, sinó perquè tens entrenat el cervell, i és així. Sí. I tota musculatura que no es fa servir, doncs s'atrofia una miqueta. Ja si no l'has estrenat...
1: L'elasticitat del cervell,
0: clar, clar.
1: També, perquè... Clar, jo ho dic del tema del càlcul mental, perquè jo moltes vegades que fas el que tu, no trec el telèfon, faig mentalment, i moltes vegades em diuen, no, però és que això... I això com s'aprèn? Doncs s'aprèn fent, assajant. O sigui que ja, David Morales ja pots assajar.
0: Sí. Ja t'ha posat deures. Digues, David.
2: No, però hi ha una cosa que, per exemple, ho he vist, hi havia el programa a la 2 de Televisió Espanyola, el clàssic Cifres i Letres.
0: Sí.
2: Jo era un superfan de Cifres i Letres. Cifres i Letres ara es continua fent una altra vegada, amb un format una mica diferent, però l'altre dia que el vaig estar veient, em vaig adonar de com de rovellat estava.
0: Clar,
2: perquè en aquella època feia unes paraules llarguíssimes, feia els exactes... I ara, que estava superlluny dels exactes, feia paraules de tres lletres.
0: Havia sonat la campana i tu encara estaves.
2: Però sí, és això. Al final necessites pràctiques, com tot.
0: Mira, jo si em permeteu, i ara, Alan, vas de seguida tu.
1: És entrenar com entrena el David Cervelló.
0: Sí, però el que jo voldria dir és, si em sembla fabulós que haguem avançat... En donar importància a la psicologia, a l'empatia. Si tot això no és... El que no és excloent. És a dir, no perquè tu treballis l'empatia i treballis a l'ajudar-nos els uns als altres, no per això no és important que aprenguis matemàtiques. No,
1: per suposat.
0: No confundir el tocino con la velocidad, digues, Alan.
3: No, i a veure que... Bueno, és que la Marta ho haurà pogut comprovar en les seves classes, no? A la facultat. El nivell cada cop, cada any que passa, sembla que vagi a la baixa, no? I,
2: bueno, no ho sembla. Mira què ha passat amb els informes PISA.
0: Sí. El millor que han pogut fer és fer-los desaparèixer.
3: Exacte. Sí.
0: Per dir el resultat aquest, mi perro se comió los deberes. Doncs va ser una mica això de mi perro se comió los deberes. Sí, exactament.
3: Si al final ens han d'acabar operant robots,
0: sí.
3: I la IA s'alimenta del que troba a Yahoo Respuestas.
0: Sí. No.
3: Clar, és miedo me da.
0: Sí. Bueno, abans de fer la pausa, no, però tornem de seguida, Alan, no? Trobàvem a faltar els teus os d'això. Us deixo... Tornarem de seguida. Us deixo amb una reflexió de les que aquesta temporada estem...
3: Aquestes hores de la nit, a veure que no sigui molt densa, eh?
0: Bueno, no, perquè són del Cat He-Man, són del He-Man que aquesta temporada hem començat a escoltar de les seves reflexions. La poso... Perquè els nostres oients també, si no volen saber de les notícies, que ara us ho expliquen molt bé, les notícies, però si no és que ja si ja m'ho sé, lo d'això, lo de l'altre, no sé què, i escolto el Nits per desconnectar, doncs aneu pensant aquesta reflexió que ens deixa en He-Man, que crec que pot ser de molta utilitat. Al tornar, l'analitzarem en tota la seva extensió. Endavant, el nostre expert.
4: I recuerden, amigos... Si tu novia pone el móvil en modo avión cuando está contigo, es porque hay más pasajeros en ese vuelo. ¡Hasta la próxima!
0: De seguida tornem a més nits de ràdio.
5: Quan vulguis estar al dia, entra a OndaCero.es/Catalunya i tria què vols escoltar, directe o a la carta. Els nostres programes, informatius i espais esportius sempre van amb tu. OndaCero.es/Catalunya.
6: A su juicio, está afectando a la seguridad y a la vida cotidiana de los ceutíes. Apunta Semper directamente a Marruecos y sostiene que la salida pasa porque quienes entraron irregularmente en España regresen a su país.
7: La solución solo pasa porque quienes entraron en nuestro país de manera irregular vuelvan. Ceuta no es un corredor de entrada a la península y, por lo tanto, de entrada a la Unión Europea. Las instituciones europeas han dicho claramente que quienes entraron, y este es el respaldo que debería de valorar nuestro gobierno, que quienes entraron de manera irregular en España vuelvan. Pero mientras tanto, tenemos que ofrecer garantía y seguridad.
6: Una postura con la que Semper reclama recuperar la seguridad y garantizar que Ceuta deje de ser, en sus palabras, una frontera desatendida por el Estado.
8: Mientras el gobierno se defiende, el PSOE se apoya en los informes desclasificados y asegura que les da la razón. La portavoz socialista Montse Mínguez insiste en Radio Nacional en que el Ejecutivo desconocía que iba a producirse la entrada masiva de personas en Ceuta y que Marruecos es inocente.
9: Dejen de ver.